0: Matina Codina Best Moments.
1: Buen día, Sandro Fail.
2: Hola, buenos días a todos. Sandro Fail, para servirles, ¿qué le gustaría saber al cerdito? Venga, vamos allá.
3: El cerdito, Dios.
1: El cerdito, tú sabes. No, respecte, que me estén pagando dinero.
2: Dígame, ¿qué le gustaría saber, tontolada?
3: Jolín, tú. Joder. Qué respectuós.
4: M'agradaria saber com serà el Cabro Rock d'aquest any, que comença d'aquí a, deben ser, 11 dies, una cosa així.
2: El Cabro Rock.
5: Una pregunta, no, Xavi? Molt
2: bé. Vamos a ver.
1: Abans no ha tirat, amb el Papa no ha tirat cartes, però ara
3: no,
1: sí.
3: Ara sí.
4: Són molt dures les cartes.
2: Me sale un festival lleno a rebosar. Veo a catarras.
3: No? El sou.
2: Buos. Sí. Amics de les arts. Figa sí. Flau.
1: Estàs llegint el cartell, no?
2: Su U.
3: Su U. Su U. Su.
1: Què va ser su?
2: Me sale la carta de la sopa de ajo.
3: Ah, sí?
4: Sopa de ajo? Què vol dir això?
2: Pues que se repite que no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aquestes són les novetats, de RAC 105.
1: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Els Estats Units i l'Iran estarien disposats a signar la pau si Mònica Usar es compromet a no fer més cançons.
2: Oh!
1: I la fiscalia investiga Jonathan Andic per la caiguda accidental de la bandera espanyola el dia de les Forces Armades.
2: Oh!
1: Es veu que té un vídeo on es veu que va caure abans, també, ha dit la defensa. I els docents es veuen incapaços de revisar el preacord amb Educació perquè fa tant que fan vaga que s'han oblidat de llegir.
3: Oh, ara, ara.
1: Detingut Antonio Lobato per irrompre dins del papamòbil cridant ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
4: Esto es increíble.
1: Antonio Lobato, va exclamar el papa. I acabem, els amics en piscina tornen a escalar el rànquing de popularitat després de l'hivern.
2: Amigo.
1: Epa, fa molt que no parlem. Com estàs? Han rebut ja el WhatsApp.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Tampoc.

0: La teva música.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Matina Codina Best Moment.
1: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
2: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
3: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a les famílies que, com ha mort, ha sigut violent o no.
4: Amb una llibreta, no?
3: I si em diuen que no ha sigut violent, dic, ah, què vés a cagar? I vaig buscant una mort violenta per poder-la investigar.
5: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
1: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel cas Àndic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
2: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.com.

0: Aquestes són les novetats, de RAC 105.
1: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

sencer des d'aquest estudi tan bonic de ràdio a RAC 105, les 6 i 43 segons d'aquest dimecres ja, got mig ple, 3 de juny del 2026. Gràcies per acompanyar-vos a vosaltres mateixos i nosaltres aquí al Matina Codina, perquè un està molt sol a aquesta hora intempestiva de la matinada encara, tot i que ja arrenca aquest nou dia fent el que facis. Moltíssimes gràcies, energia i fora la son. Vinga, som-hi. Espero que hagueu dormit molt bé i que tingueu doncs un dia agradable per davant, que supereu els entrebancs de la vida. Bé, avui estic una mica filosòfic, per tant anem ja directament en matèria meteorològica, que això sempre interessa, saber quin temps farà, us ho explico molt ràpidament. Dia tranquil, així d'entrada, primeres hores núvols baixos a la costa central, amb alguna gota, després sol generalitzat, temperatura una mica més baixa a la costa, cosa que s'agraeix, demà canvi de temps, tempestes a la tarda al Pirineu, Girona i Barcelona. Per tant, demà tarda de tempestes, sobretot al quadrant nord-est del país, més aïllades a la resta, i baixarà una mica la temperatura, que venim de molt amunt, i per tant es van normalitzant i seran més primaverals, com deia.

0: Deia, hem de ser optimistes ja, mitja setmana a la butxaca, i en aquest nou matí a Codina passaran moltíssimes coses que ara resumirem en diagonal. Per exemple, heu de saber que avui el Sergi Ferrer parlarà de tot allò que no entén del món de les joguines arran de l'estrena molt aviat de la pel·lícula Toy Story 5. Això serà el 19 de juny, que la nova entrega de Toy Story arribarà a les sales de cinema. També us parlarem dels nous moviments immobiliaris que està fent Leo Messi, que torna a Catalunya, com ja sabeu, després de comprar el Cornellà. Ja prepara el seu aterratge a Catalunya amb l'Antonella i els nens. Doncs bueno, que torni. I us explicarem com tornarà. I avui felicitarem també Rafa Nadal, que celebra ni més ni menys que 40 anys. Normalment sempre sumava anys, feia, celebrava l'aniversari mentre jugava al Roland Garros, que ja sabeu que s'està disputant a París. Doncs sabrem com li va aquest any, que com sabeu està retirat ja del tenis professional. Hi ha una setmana exacta per la visita del Papa Lleó 14 a la ciutat de Barcelona. Trucarem al Vaticà per veure si ja ho tenen tot llest, tot a punt, o si encara hi ha alguns serrells per polir, que aquí veig jo la gent molt il·lusionada a Catalunya, un ampli dispositiu de seguretat, no es parla d'una altra cosa, i com sempre avui també tindrem el temps, el trànsit, els grans virals del dia, la tele de l'Alan Lillo, i com cada dimecres la Mar Puga filtrant les millors notícies del món de la premsa rosa. I per cert, que avui tenim concurs, sí senyor, un altre cop tenim concurs. En aquest cas, amb la cinquena edició del Bé de Vi a Vinyols i els Arcs, que és una població del Baix Camp. Aquest divendres, amb el concert de Roger Mas,
1: amb les mans, amb l'encís, amb l'ampolla i amb l'ou.
0: I dissabte, amb la gran fira del vi al Passeig dels Plataners, amb cellers, food trucks i activitats per totes les edats. Avui al matí a Codina regalarem un pack per divendres, per aquest divendres dia 5, que inclou 3 consumicions pel tas de vins, 2 entrades pel concert de Roger Mas i allotjament. Sí. Allotjament per la mateixa nit del concert amb esmorzar a l'apart hotel Olimar 2. Hòstia, déu-n'hi-do, no? Quin cap de setmana que us hem muntat els del Matina Codina. Jo crec que és extraordinari i espectacular. Si vols guanyar aquesta experiència musical enòloga i superrelaxant, ens has d'enviar un àudio al programa al 608-717-141, 608-717-141, explicant-nos de qui o de què t'agradaria o necessites desconnectar. Jo què sé, de la feina, dels fills, del jefe, de la jefa, de l'estrès de la carretera, les retencions matinals, del món sencer. Tu necessites desconnectar del món sencer, de les males notícies, del cunyat, de la parella, de qui sigui. Envia'ns, com deia, un àudio al 608-717-141 i que la sort t'acompanyi. Farem un sorteig al final del programa. Tens tota la informació de la cinquena edició de la B de Vi a les xarxes socials de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Perquè Vinyols va de vinya. 6 i 5, 3 de juny. Bon dia, Catalunya. Arrenquem avui amb Shakira i la cançó del Mundial, que estem a res i menys perquè engegui el Mundial d'Estats Units, el Canadà i Mèxic.

0: De què ens parles avui,
1: Marc? Doncs mira, és època d'estiu, per tant, és època de festivals, no?
0: Ai, sí.
1: Aquesta setmana, per exemple, comença el Primavera Sound, i estem ja en època aquesta d'anar a ballar música. Llavors parlarem dels solo-goers. Solo-goers, sí. Sabeu què és?
2: Goers.
1: Solo-goers és per si algú vol escriure a casa a internet.
0: Clar.
1: Són aquestes persones que van soles als esdeveniments, eh? No sé si vosaltres sou d'anar sols al cine, al restaurant o aquestes de tal...
0: Home, millor sol que mal acompanyat.
1: També, és veritat. Doncs resulta que hi ha una tendència, i és que cada vegada més persones van soles als festivals de música. Clar. Abans era habitual anar amb els amics, amb un grup, amb la teva parella, amb la teva família. Doncs ara la gent prefereix aquesta manera de buinar sol i gaudir del festival. I se'ls coneix com a solo goers.
3: Però una cosa, anar sol a un festival significa que després vas ja predisposat a conèixer gent i obrir-te.
0: Jo crec que hi ha molta gent que hi va sola
1: aquí
0: amb l'esperança de tornar acompanyada, no? I s'acaben menjant els mocs.
1: Això està passant perquè la gent vol més llibertat, abans resulta que anar amb amics et cohibia d'alguna manera, i perquè és més fàcil conèixer gent, justament, perquè la gent vol conèixer altres persones.
0: La vida no és millor compartida.
1: Bueno, per això van als festivals a conèixer altres persones, i això passa des de la pandèmia. Perquè hem descobert aquest fenomen que diem, escolta, i si jo conec altres persones que no són el meu cercle habitual,
2: surto
1: i surto de la meva zona de confort,
2: clar,
1: exacte.
2: Clar.
1: Saps? Aleshores aquest fenomen s'està...
0: Però falta,
1: no
0: que, falta que hi hagi gent que et vulgui acollir, eh? Perquè jo em trobaria allà intentant connectar amb gent, no? Tota l'estona, tot el festival preocupat perquè ningú ha volgut connectar amb mi.
2: Sí,
0: no ha estat recíproc, no?
2: És que també et dic...
0: Aquesta sensació de rebuig constant pot ser molt dur, també, eh?
2: En festivals i concerts i llocs així, que vas en grup i et ve el típic notes, que va sol, clarament va sol.
1: Sí, que està intentant
2: ser amic teu. Que et dic, és una persona amb barret. Sempre és una persona que porta barret. I dius, vés-te'n a vendre drogues a un altre lloc.
0: No, a més, perdona, anar a festivals és una activitat supersocial, ja t'ho diu, social,
2: clar,
0: no? Per socialitzar.
1: Sí,
0: anar al cine, anar al teatre, aquests llocs sol, perfecte, perquè és que no he de comentar res amb ningú, només he de consumir una cosa d'una forma passiva. Però si implica activitat, jo penso que és molt millor anar-hi.
1: Heu de saber, i acabem amb això molt ràpid, que també és tendència, perquè els festivals estan canviant una mica la manera de fer-se. Abans potser només eren concerts i ara t'ofereixen una experiència molt més completa, a part de música, trobes gastronomia, exposicions d'arts, conferències, inclús activitats culturals. És veritat que si ja vas a un festival...
0: Tu aniries a un festival sola?
1: És que a mi no m'agrada anar a festivals. Jo vaig només per feina, als festivals. Només, sempre m'hi trobaràs amb un micro i treballar a un festival.
4: Però, sí, com jo, vull dir, tu pots anar sola, però en aquest cas, com jo que soc un tio doncs, super extrovertit i tot el rotllo, vull dir, quan vaig sola i al primer minut ja estic parlant amb tothom.
1: Clar, exacte. També depèn de molt de com ets tu, no?
4: Exactament. Un aplaudiment per la Mar Puga.
0: Vinga, avui hem explicat la nova tendència. Solo goers, anar sol a un festival. I menjar-te els mocs.
5: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: Macla de Svetlana. Companys, no sé si us heu fixat que Barcelona està passant tot. Entre la visita del Papa, la Fórmula 1, el Tour de França, el Congrés Mundial d'Arquitectes que hi haurà ara, el Sonar, el Mobile, els Goya, Bad Bunny, el Fira Alimentari, el Primavera Sound, la Fashion Week, venint de la Copa Amèrica i van estar a punt de colar-nos uns jocs d'hivern.
1: Ja n'hi ha prou. El món ens mira, però, eh?
0: Ara el món ens mira, eh? No.
1: Pues, ho volem tot, també.
0: Jo porto un missatge per al Collboni. Diòxid de Collboni, com li diuen els amics. Collboni, i aquí som, fem-ho tot, no? Convertim Barcelona en la seu mundial de tot. Quan sigui la propera cursa del Corte Inglés, per què no agafes 8 toros i fas una mena de Sant Fermín, sense avisar la gent?
2: Bueno.
0: O agafes el barri del Carmel, que fa tot de pendent, i comences a tirar formatge rodant, i el primer guiri que s'obri el cap, que s'emporti el formatge a casa.
3: Que guapo!
0: No, Collboni? Collboni! Tota l'estona li parlo al Collboni. Collboni! Ojalà tinguéssim el Collboni, que ningú el sap fer, perquè no té personalitat. L'Elon Musk està tirant coets a l'espai per enviar gent a la Lluna, no? Per què no els tires des de Plaça Catalunya, tu?
1: Home!
0: I apunten a
1: l'Efnac. Plaça Catalunya! La Plaça Catalunya!
2: Per què, sisplau?
0: Collboni! Collboni! Per què no celebrem tots els caps d'any de totes les franges horàries durant 24 hores seguides fins que tothom estigui a l'any que li toca?
1: Tens idees boníssimes, Ferrer.
0: I els 3 mesos fem l'any nou xinès, també, i ens disfressem tots de drac o de puma o del que toqui. Premis de cinema, fem-los tots també, Collboni, agafem i fem els Oscars, després quan acabin fem els Emmys, fem els Carmen també, que només hi van a la Barpuga, que ningú sap ni el que són, fem-los també tots des d'allà. També, per què no, si empantem tots cap a una banda, podem girar l'eix de la Terra i que tinguem aurores boreals també. Llavors podem anar a veure-les també des d'allà, des de l'Hospitalet. Et dic una cosa, Collboni, Collboni! Fem-li un forat al Tibidabo i que Barcelona sigui un lloc on pots anar a veure volcans, i que vinguin volcanòlegs de tot arreu. Collboni?
1: No, pots agafar el cruscat de la Garrotxa, el portes aquí.
0: El portem aquí amb
1: rodes,
0: una grua.
1: Amb rodes.
0: Collboni, Collboni, Collboni!
2: És sort, el Collboni.
0: Per què no compres 10 o 12 a bitxos a Kènia i fas que Barcelona sigui on comença la gran migració dels nyus del Serengeti, també? Deixa anar uns elefants, també. Collboni, Collboni! Agafa i tires l'eixample i fas un tros de la gran muralla xina i la connectes amb l'altra muralla xina i podem celebrar els 5.000 anys de la dinastia Ming, que són d'aquí poc. Collboni, deixa'ns en pau ja.
4: Està molt enfadado, Sergio.
0: Tot això.
1: Bon dia, però hi ha alguna reflexió al darrere, no?
3: No.
1: Què et molesta? Del fet que Barcelona sigui la capital del món ara mateix, que... pel que fa doncs, a la celebració de tantes coses com les que hem repassat.
0: Doncs que no s'hi pot aparcar.
2: Això no va dir, perquè ni tan sols ets de Barcelona.
0: No, imagina't si a sobre visqués aquí. Em molesta que cada dos per tres se celebra.
1: Pensa que tens el sector serveis aplaudint amb les orelles amb tantes coses.
0: Ja ho sé.
3: Els senyors del Serengeti no t'han fet res perquè els hi faltés el respecte.
0: Marta, últimament m'estàs censurant totes les coses que dic.
3: La dinastia Ming, quina culpa tenen, que estiguis enfadat.
1: Per què li has agafat mania al Sergi?
3: Perquè m'has passat molt amb la gent. Els límits de l'humor al final estan per a algú.
5: Límits de l'humor. A RAC 105, Matina Codina. Presenta...

0: Hem vist un estudi que alerta que les mascotes de persones fumadores també pateixen els efectes del tabac. El fum i les partícules tòxiques s'acumulen al seu entorn i poden provocar problemes respiratoris, al·lèrgies i més risc de malalties als peluts.
1: És ben bé que parlem de tot, aquí.
0: Els experts recomanen no fumar dins de casa ni a prop dels animals per protegir-ne la seva salut, cosa que em sembla meravellós.
2: Bon dia, Maria.
3: Hola.
2: A casa ens passa el mateix.
0: No fotis, això.
3: Ah, sí? Fumes també i contamines les mascotes, no?
2: Sí, però a l'inrevés. És el gos el que fuma i em tira el fum a la cara. Això és veritat.
4: Què dius?
2: Li encanta fer un piti després de cada àpat. Sempre ha fumat, eh? Vull dir, és una cosa que quan el vaig adoptar me'l van entregar amb una pilota de joguina i un paquet de Ducados.
0: Però estem parlant d'un gos o no? És un gos, eh?
2: És un pelut, és un Golden Retriever.
3: Retriever, no?
0: I com pot ser que un gos fumi a casa teva, Albert?
2: Clar, ho sé, ja, però mira, escolta, això, el qui està enganxat, vull dir, a mi ja em va estranyar que es digués camel, perquè un camell clarament no era.
4: Ah!
2: Ja es veu que era per aquesta addicció.
4: Escolta, Albert, i com es conviu? Com
2: calla, un moment, que estic parlant. Es diu, es deia camel, però era per...
4: Sí, però ja ho has dit. Com es conviu amb un gos fumador, Albert?
2: Amb normalitat, Mar. Tu el respectes, intentes que fumi menys, el menys possible, i anar fent. Ara, com passem per davant un estanc, el tio es queda clavat i d'allà no el treus, sinó amb un paquet de Marlboro.
3: Holy! Però com s'encén els pitis?
2: Les potes.
3: Ah, clar.
2: Pitis, potes.
0: Bueno, Albert,
3: això està fora de guió, per exemple.
0: Molta sort. Molta sort, sí? Tant per ell com per tu, que ets fumador passiu, clar.
2: Sí, ara li hem posat uns parxes, aviam.
3: Ah,
2: se li van caient pel pèl.
3: Clar, la no enganxa. Clar, tinc un amic que li passa també.
2: La calor.
0: No puc més amb aquest programa.
2: Però bueno, ja veurem. Ja veurem els seus parxes funcionen. Si no, mira, tinc el pla B, que és un xiclet. Un xiclet en forma d'os.
3: Sí. Per a bombolletes.
0: Quines històries.
5: Matina Codina, l'únic programa que... Fins que surts a la dutxa.
3: Sí, a casa,
5: amb Ernest Codina. Ella...

0: Matina Codina Best Moment.
1: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
2: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
3: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a veure les famílies que com ha mort. Ha sigut violent o no?
4: Amb una llibreta, no?
3: I si em diuen que no ha sigut violent, dius, ah, què vés a cagar? I vaig buscant una mort violenta per poder-la investigar.
5: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
1: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel casàndic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
2: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a

0: Ja fa 8 anys que ens va deixar, però la seva música no. Continuem aquí a RAC 105, a cançons com aquest Wake Me Up, que sens dubte són banda sonora de qualsevol estiu, eh? I a més va perfecte, com han ell el dit en aquest programa, perquè nosaltres ens dediquem a això, a despertar el personal. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs i com t'has llevat tu avui?
1: Doncs molta son. Arrossego son de fa dies ja. Jo crec que és aquest final de temporada.
0: L'altre dia el Jordi Basté va dir que la son es recupera, eh? Ja. Va fer aquest titular, eh?
1: No sé, jo ho intento els caps de setmana.
0: I no, eh? No te'n surts.
1: I, bueno, què és avui, dimecres? Doncs el dimecres ja s'ha acabat. La recuperació ja ha caigut en picat. Sí, sí.
0: Home, quants anys portes matinant tu, Mònica? Molts.
1: Doncs ara ja em farà 16 aviat.
0: 16.
1: Sí.
0: Ja hauries d'estar acostumada,
1: sí,
0: eh?
1: No, és que no t'acostumes mai.
0: No t'acostumes mai.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, ara parlàvem fora d'antena i dic, què vull, què vull? I em diu, dia tontet. M'ha agradat
1: bueno,
0: molt el titular.
1: Sí, no hi ha gaire cosa a destacar, més que baixen les temperatures. Potser sí que cal destacar-ho. Entre 2 i 4 graus el descens dels termòmetres,
0: bueno,
1: per tant, màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus a tot estirar, tot plegat amb alguns núvols, algunes boires, sobretot ara al matí a les comarques de Girona, Barcelona, també punts de la Catalunya central, però de pluja poca. Estaven caient ara 4 gotes en punts del Maresme, però anaven marxant cap al mar. De cara a demà sí que s'espera pluja, eh? Demà tindrem un dia més mogut, al matí amb alguns plogims ja a la costa i al prelitoral, a partir de mig matí, migdia, ruixats al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, després cap a les comarques de Girona, interior de Tarragona, Pla de Lleida, i al vespre també cap a la resta del país, demà amb temperatures que pugen a les comarques gironines i de Lleida, però en canvi baixen a la resta de Catalunya, però en general entre els 24 i els 29 graus. I després divendres i el cap de setmana més calma, com a molt amb algun ruixat de tarda, i temperatures que baixen divendres, però en canvi el cap de setmana a poc es recuperen.
0: Bé, sí que hi ha una mica de moviment, però almenys no tenim aquella calor sufocant que teníem fa uns dies.
1: Exacte, i demà pendents d'aquestes pluges.
0: Perfecte, les seguirem des del matí a Codina, gràcies a la Mònica Usart. I de seguida, totes les notícies d'aquest 3 de juny.

0: Així és com des del nostre punt de vista, la nostra manera d'entendre els matins de ràdio es desperta a Catalunya amb bona música Eurodance, en aquest cas, de la italiana Corona i el The Rhythm of the Night, reconvertida ara mateix en el Rhythm of the Day, 6:34 minuts. 6:34 minuts, diguem-ho bé, hòstia, que no costa res. Seguim en directe, Despertant Catalunya, des del matí a Codina, a RAC 105, on cada dia a aquesta hora us expliquem les notícies. Heu de saber a aquesta hora que finalment el Papa Lleó XIV també parlarà en català durant l'acte de la Sagrada Família, menys mal. Segons apunten fonts eclesiàstiques, farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús, a més del castellà i també del llatí. El Vaticà, però, encara no ho ha confirmat. El líder del Partit Popular refusa viatjar a Waterloo per negociar una moció de censura amb Carles Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo ha rebutjat la proposta de Junts, ho ha fet des de Barcelona al Cercle d'Economia. Avui hi passarà el president espanyol, Pedro Sánchez. I en plena consulta dels docents, avui hi ha una nova vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les convoquen els sindicats minoritaris. A 8:45 del matí faran una acció sorpresa a Tarragona i després una manifestació. 3 de cada 10 docents ja han votat el preacord amb el govern. I Mataró recupera la normalitat després d'una nit d'aldarulls amb diversos detinguts. S'ha passat al barri de Cerdanyola amb contenidors cremats i també diversos identificats. Ha estat la reacció d'un grup de veïns a un desnonament que ha deixat 3 detinguts més. I aquesta tarda comença el Primavera Sauna al Parc del Fòrum de Barcelona. Avui jornada inaugural amb Guitarrica de la Fuente, Wineta i els britànics Wet Lucky Yard Act. Fins diumenge hi passaran 290.000 persones i prop de 300 artistes com Massive Attack, Doja Cat, The Cure, Gorillaz o Bad Gyal. Més cosetes. Heu de saber també que els partits del Mundial de Futbol seran més lents de l'habitual a causa de la calor. Aquest titular m'ha deixat bastant encuriosit. Hi ha un estudi de Climate Central que assenyala directament el canvi climàtic i diu que afectarà el 95% dels partits. El Mundial arrenca la setmana que ve al Canadà, als Estats Units i a Mèxic. El temps que ha fet les últimes setmanes farà que aquest estiu, per cert, això és una mala notícia, hi hagi més mosquits i més paneroles. Això no ho estic dient jo, no m'ho invento jo, ni la Mònica Usart, ho diu l'Associació d'Empreses de Control de Plagues. També hi haurà més rates que l'any passat, però si fa molta calor, preveuen menys picades de mosquit. I a Berga, avui hi ha la primera gran jornada de la Patum. Es faran les primeres passades i salts en places i carrers. Serà el preludi de demà, que és el dia de Corpus, quan la festa hi haurà la primera Patum de lluïment. La pluja, per cert, podria afectar els primers salts de plens. Cada any plou per la Patum, és que... Bueno, és que... Porto ja uns quants anys aquí i sé que sempre que parlem de la Patum plou. A veure, la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid ha perdut més de 500.000 de passatgers. El motiu és que el trajecte encara dura mitja hora més que abans de l'accident mortal de Damuz. Segons un informe de competència, molts usuaris opten ara pel cotxe o directament per l'avió. I ha mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena. Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un dels impulsors del diari Avui. També va passar per l'agència EFE, el diari de Barcelona i també el Periódico. I Clint Eastwood s'ha retirat del món del cinema. Ho ha anunciat un dels fills de l'actor a France Info, als seus 96 anys. Home, Déu-n'hi-do ja l'edat que té. Clint Eastwood ha guanyat 4 Oscars i deixa un llegat de desenes de pel·lícules mítiques com Harry el Brut, Million Dollar Baby o Sense Perdó. I els esports, el candidat de la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, confessa que li agradaria que el Barça baixés a segona divisió. Hòstia, comencem bé, nano. I també que desaparegués directament. Molt bé. Ho ha dit al podcast del creador de contingut Jordi Wild, just després d'assegurar ahir a Can Basté que el Real Madrid afavoreix Florentino Pérez a través del vot per correu, cosa que la Junta Electoral ha negat de totes. I Barcelona homenatge a Joan Antoni Samaranch, l'artefacte dels Jocs Olímpics del 92. D'aquesta manera la capital catalana ha saldat el deute que tenia pendent amb l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. L'acte es va fer al Palau de Talbenif i el va presidir el rei Felip VI. Anem acabant. El Barça de bàsquet reacciona i està només un partit de les semifinals de l'ACB. Va guanyar de 23 a la pista de l'UCAM Murcia i demà passarà de ronda si torna a guanyar el Palau Blaugrana. En canvi, el Real Madrid va perdre d'un punt el primer partit contra el Tenerife. Pel que fa el temps, avui pràcticament no s'espera pluja, baixen les temperatures diurnes, ahir sí que va fins i tot pedregar a Osona, a Vic, ho sé perquè molta gent m'ho ha dit, i demà tornaria a ploure bastant, eh? 6:38 minuts, 3 de juny, aquestes són les notícies del dia, fem una pausa i tornem de seguida amb molta més teca, molta més teca! Fins ara!
1: RAC 105 Barcelona. Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Això només passa.
4: Ja tardes.
5: També ens agrada que participis al WhatsApp, però atenció, perquè avui ha passat una cosa que jo crec que ha trencat tots els rècords del programa. Però tots, tots, eh? Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
6: Dios mío, es gravíssim!
5: Evidentment, i l'ha enviat, si m'estàs escoltant, entendràs que no el puc posar, no? Que un amic també 6 minuts, bueno, però a la ràdio.
3: Ja tardes.
7: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
9: Aquestes són les novetats de RAC 105.
10: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just the Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. La teva música.
3: És el millor que hi ha.
4: Dance. This is Calvin Harris.
5: Hola, RAC 105.
6: M'encanta la vostra ràdio.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: I'm Miley Cyrus.
9: RAC 105.
0: Cada dia més catalans i catalanes comparteixen aquesta manera de començar el dia. Llevar-se. RAC 105 i...

0: ficar una mica de canya, una mica d'estopa aquí amb Bebe Rexha i aquesta versió del clàssic de Fedez, Insomnia, que ja sabeu que estrena aquest any al Cruïlla. 6:45 del matí. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, home, bé. Sí, sí, engegant motors ja d'aquesta nova edició del matí. Acudirà amb ganes, amb alegria, amb il·lusió i de cara a les vacances d'estiu, eh?
1: Sí?
0: Un mes i mig ja, vinga, de campo i playa.
1: Ja no queda res, eh?
0: Sí, però es nota l'esgotament en general, eh? La gent està esgotada, la gent està acalorada. La gent està...
1: Aquesta calor xafa qualsevol, això. Sí, és horrorós. Sí. Bueno, avui fa més airet, eh?
0: Ha refrescat una mica.
1: Avui he anat amb la camisa pel carrer, cosa que he agraït bastant.
0: Sí. I demà, ojo, perquè ha de ploure, ha dit la Maria Usart. I ahir ho va fer en molts punts de l'interior, amb pedregades, calamarsades i aquestes coses.
1: Meravella.
0: Doncs res, escolta'm, no sé si hi ha alguna cosa, alguna proclama, algun comentari. No,
1: no, no tinc res a dir avui. Avui, no.
0: Què et passa, aviam?
1: Avui estic cansada. Ahir vaig estar fins molt tard fora de casa. Vull dir, des de les 5 del matí vaig arribar a casa a les 8 sense, saps? Sense parar allò, papà, papà, papà. I avui estic esgotada.
0: Saps què diria la meva mare?
1: Què diria?
0: Tens l'edat.
1: Oh, i tant! Tens l'edat de fer aquestes coses. Si no és una queixa, és una observació.
0: Molt bé.
1: No, doncs jo va. Feliç de poder fer tantes coses.
0: Pistolera, dispara les efemèrides d'avui i commemoracions. 3 de juny.
1: El 1967, l'Aretha Franklin publicava una versió de Otis Redding. Son, I'll be sitting when the evening comes. I seguirem fa uns anys que en Pau i en Marc Gasol eren premiats. Sí. I diràs, i amb què els guardonaven els germans? Els guardonaven doncs amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport.
0: Home...
1: 2011.
0: Merescudíssim,
1: doncs no?
0: Vaia dues torres i vaia dos cracs. Quin currículum, tant de bo, et firmo la meitat del seu èxit.
1: I ara ens posem una mica serios. Música d'atenció, perquè el 3 de juny del 2017 tenia lloc l'atemptat jihadista de Londres, que no sé si te'n recordaves, van atropellar diversos vianants d'un vehicle i després els van apunyalar per aquell London Bridge, aquell pont de Londres.
0: Sí.
1: Doncs mira, ja farà gairebé 10 anys. Vinga, home, t'he posat un passodoble de futbol per no posar Melendi, que és el que poso sempre.
0: No, veig que has vingut folclòrica. Per la cansada has vingut folclòrica.
1: Sí, res nou. Vinga, el 1962 del Datacop, avui el futbolista Marcos Coll, de la selecció de Colòmbia, marcava el seu primer gol olímpic de la història en una Copa del Món de futbol.
0: Saps que és un gol olímpic o no?
1: No. Un gol olímpic, no? Ho diu el nom. No. Què vol dir
0: gol
1: això?
0: Gol olímpic és que xutes un corna, piques un corna, i fas gol directament sense que toqui cap jugador.
1: Ah, guaia!
0: Sí, des de la supercantonada, saps?
1: Ah, uau, que fort! Doncs feia això, pels que no ho sabíeu com jo, avui hem après una cosa nova.
0: Molt bé. T'he vist molt convençuda explicant un gol olímpic i he pensat segur que no sap què és un gol olímpic.
1: Que va, pobreta. El que sí que sé és que avui és el Dia Internacional del Sommelier i per això escoltem Vinotinto de Stopa. No sé si sou de vi, tu sí, Ernest, ja ho sé.
0: Sí, però tu ets de Vinotinto o ets de Vino Blanco?
1: Jo no sóc molt de vino, però sóc més de Vino Blanco, si he de triar.
0: Sí, fruitadet o més aviat sec?
1: Fruitadet, jo sóc dolça, sí, dolceta.
0: Molt bé, que sapigueu que avui, de fet, estem regalant una experiència al bé de vi a Vinyols dels Arcs. Al Baix Camp. Vinyols i els Arcs, diguem-ho bé. Després ho explicarem amb més detall, però hi haurà concert de Roger Mas i també doncs, passeig dels plataners amb cellers, food trucks, activitats per totes les edats i una nit a l'Apart Hotel Olimardos. Vull dir que bueno, és un premi molt complet per celebrar aquest dia que has dit que és, perdona, t'ho
1: del sommelier,
0: del sommelier.
1: Jo
0: a vegades em faig el sommelier quan vaig a sopar, em faig l'interessant.
1: Mira, no, com és cel, eh?
0: Allò que faig cercles amb la copa de vi, miro si deixa llàgrima, l'ensumes... És que és una experiència, realment.
1: Sí, és una experiència.
0: I et fas una mica així el fanfarró.
1: Ah, això, el remolón.
0: Sí, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs avui comença gros el tema, perquè Rafa Nadal fa 40 anys, Ernest.
0: El felicitarem.
1: Què? Després el felicitem.
0: El felicitarem.
1: Vinga, també l'actriu i cantant Daniela Vega en fa 37, el cineasta Quique Maillo en fa 51, l'actriu Juli Gallet en fa 54, i anirem amb dos cantants, començant per un, aviam si la dic bé, la cantant Viva Dubí.
0: Bueno, molt bé.
1: Em fa 26.
0: Jo no ho hauria dit tan bé.
1: Com es diu?
0: No, jo crec que ho has dit
1: clar,
0: bé.
1: Sí, per la gent que ho sàpiga, s'escriu B-A-B-D-O-B-E. Ah, pronuncia-ho.
0: Sort que ho has dit, perquè segur que hi ha algú a Catalunya intentant escriure el nom ara mateix.
1: Segur que els interessa molt.
0: Què més, Mar?
1: I la cantant Susi Cuarto em fa 76.
0: Susi Cuarto no, Susi 4.
1: Ai, 4. Mira. La que era fàcil, la diem malament.
0: Ja és la veritat, eh? Molt bé, va, més cosetes. Què diuen avui els astres?
1: Doncs diuen que avui els lleons tindreu un bon moment per les iniciatives personals, reconeixement i oportunitats inesperades. Els sagitaris sentireu una energia positiva per emprendre viatges, aprenentatges i noves connexions. Els bessons tindrem la comunicació i les relacions de futur que poden fluir especialment bé amb possibilitats de bones notícies avui.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: Els balances podríeu gaudir d'un dia favorable en qüestions socials i també emocionals.
0: Esperem que aquestes parts que no controlem de la vida doncs també ens acompanyin. 9 minuts i les 7 del matí. Com està el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dimecres. De moment, amb fins a 3 incidències actives arreu de la xarxa viària. Totes elles són avaries. Una a la C58 a Montcada i Reixac, on es talla un carril en sentit sud, provocant un quilòmetre de congestió. La segona avaria ha estat a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també amb un carril de amb un quilòmetre de cues en direcció Barcelona. La darrera avaria ha estat un vehicle a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs talla també un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord. Per altra banda, per últim, parlem de retencions habituals cap a la capital catalana. Circulació intensa en tot el nus de la Trinitat i de retruc també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, al Llobregat també comencen a formar-se cues per la A2 i la B23 a l'altura de Pallejà i Molins. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Merci, rei. I ara Mar Puga ens farà ballar amb el hit per sortir del llit avui.
1: Avui és molt bo. Saps què passa? Que tenim el papa tocant a la porta ja. El papa de Roma està arribant a Barcelona. Bé, la setmana que ve. Jo estic molt nerviós. I el nostre amic Nil Moliner, que va treure disc la setmana passada, té un temacle que va treure el 2020, que es titula Mi religión. I dic, home, avui l'hem d'escoltar, que queda una setmana perquè vingui el papa.
0: Doncs vinga, Nil Moliner, Mi religión, per anar planant el terreny ja pel lloc.

0: per les 7 del matí, aplanant el terreny, com deia, per la visita del Papa Lleó 14 la setmana que ve. Dimarts ja comença el protocol aquest de dispositiu de seguretat, que es veu que totes les illes de cases per on passarà el recorregut del Papa Mòbil fins i tot seran registrats tots els immobles, totes les llars per la policia, fins i tot el clavegueram, no sé quants Mossos desplegats, policia, en definitiva. Molta febre pel Papa. Mi religión... Daniel Moliner, al matí de Codina, 3 de juny.
1: Matina Codina. Abans de les 7.
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
3: Ei, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu?
4: Home, molt bé.
0: Bon dia,
5: Escolta,
0: Arnau.
5: Que hi hagi, que es digui Lleó 14 vol dir que abans n'hi han 13, no?
0: Això és una pregunta que ens he fet alguna vegada aquí al Matina Codina, sí, sense resposta, perquè yeah, ni tan sols ens hem molestat a investigar-ho, sincerament.
5: Clar, no, vull dir, igual jo em dic Arnau 4.554.000, saps? Perquè sí, igual no sé quants Arnaus hi han hagut abans. Estaria bé saber-ho, això.
0: Sí, tu tens pinta també de la burgesia.
4: Sí, bàsicament.
0: De la burgesia.
5: Té tota la pinta, sí.
0: Moleta, tu...
5: En el meu Seat Ibiza del 2007, sí, aparcat aquí a un voral per fer aquesta secció, té tota la pinta que sigui burgès.
0: Hauries d'haver investigat una mica el teu arbre genealògic, perquè potser hauries pogut pillar una herència interessant, però com que no ho has fet, doncs... continua sent pobre.
5: Sí, sí. Ja.
0: Escolta, bueno. Sí, ja parlarem doncs del Papa.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Perder el tiempo con alguien que querés. Caminar sin destino. Porque quizá la vida no era correr. Era una carrera.
2: A mi també et dic una cosa, Molet. A mi em molesta molt la gent que va per la vida arrossegant els peus i no corre una mica.
3: Sí, digue-ho.
2: O sigui,
4: no, i de fet, crec que hauríem de córrer ara perquè hem d'anar a publicitat, no?
2: Correcte, sí, sí, sí, exacte. Una abraçada, Arnau.
4: Vale, vinga.
2: Fins ara. No, no, però és veritat, tu, que la gent que té criatures, que té una feina, el sistema capitalista ens ha abocat a aquest frenatisme que absolutament desemboca sempre en una mena d'angoixa que cal controlar sempre. Respira una mica fons, escoltem quatre anuncis i tornem de seguida al matí a Codina ben relaxadets.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé!
12: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
13: Una experiència autèntica per a tota la família.
12: Lo 14 de juny a Deltebre vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
13: Us hi esperem.
12: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
13: Terres de l'Ebre.
12: Reserva de la biosfera.
13: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16: 2, 36, 38, 40 i 46. Els sols, el 7 i el 8.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Vinga, avui sóc jo el que va tard, per tant, la bronca per mi mateix.
3: Ostres!
2: Ja
4: què ha passat?
2: Que no, que podeu, em podeu, si voleu, em podeu esbroncar, perquè m'ho mereixo.
4: Ah, no,
2: de les 7 del matí.
4: No. Ah, és clar, és que ara podríem jugar, però és que sí. per què fustigar-nos?
2: No, no.
3: Tot i que
2: els genis també ens equivoquem, no passa res.
4: No passa res.
17: Tampoc cal esbroncar-nos cada matí. I de tant en tant, un dia normal, també.
2: No, l'important és la implicació, que hi és, ja està. I els errors també es cometen.
4: Vols que et digui... He mirat la continuïtat. Vols que et digui el que ha durat? Tot és igual.
2: És que s'ha fet un blanc avui, a l'antena i no vull saber-ho.
18: Jo sí.
4: Després t'ho dic.
2: Això us ho expliqueu vosaltres.
19: Que se llame blanc es racista, macho.
2: Més d'un minut. Més d'un minut.
4: No ha arribat al minut, però s'hi ha costat perillosament.
18: No ha sigut tan llarg. Jo l'he viscut en directe.
4: Només et diré que amb la pista, la lona de l'àudio...
2: Estem fent tot el contrari del que s'ha de fer quan comets un error, que és remarcar-lo constantment.
18: Més que remarcar-ho és...
2: Hi ha molta gent que a les 7 del matí està escoltant, no sap ni de què estem parlant.
18: No és remarcar-ho, és reconèixer els errors. Això està molt bé, ens fa més humans.
2: Però
4: mira, com sonaria un blanc? No, estem fent ràdio, com sonaria un blanc?
2: De veritat hem de fer aquesta merda d'experiència.
4: Sí, perquè la gent sàpiga de lo greu que ha sigut.
18: Perquè sàpiguen què ha passat.
4: Calleu!
19: Oh, que interessant.
4: Un minut així.
18: Ai, és que em fa gràcia.
4: I no és el pitjor.

0: No que si no t'arraxin, sí.
1: Descansi, Pau.
2: Hem fet el blanc pel Lluís.
1: Va, molt ràpid, que si no, llavors ja el temps ens apretarà tot el programa. Gràcies per acompanyar-nos 3 de juny, eh? I anem a direcció de les vacances d'estiu. Xavi Cazorla, bon dia.
0: Hola!
1: Sergi Ferrer, bon dia.
0: Bon dia.
1: Alan Lillo, bon dia.
0: Bon dia.
1: Marc Puga, bon dia.
3: Hello, baby.
1: A veure, va, anem amb la teva secció patrocinada.
4: El Turisme en Família, de Rosa dels Vents. Aquest Sant Joan patrocina aquest espai.
1: Aixeca això, eh? Marc Puga, endavant. Ja pot ser bo avui, eh? Ja pot ser bo.
3: Home, és boníssim. Us va, ja plantejo una pregunta, i si us aguanteu els pets davant de la vostra parella?
0: Ah, no. No.
3: Me'ls
0: tiro i celebrats.
1: Quina falta de respecte, quina merda de nòvio, de marit.
0: No, perquè, escolta'm, és una cosa fisiològica.
5: Ai, lo escrupulós que ets tu.
0: Exacte.
5: No fa per tu.
3: La teva parella també se'ls tira davant teu.
0: Això no ho penso dir. Però, escolta, la naturalitat al poder.
3: Vale. Això és que sí.
0: A partir d'ara ho farem nosaltres amb tu, també.
5: No.
0: Alan, estira'm el dit.
6: No, perquè una cosa és la teva parella i l'altra és...
1: El Lillo no s'ha casat amb tu, ni ha tingut...
0: Ara!
5: Però estem més hores junts, quasi, que amb la seva parella.
3: Som com parella.
6: Cazorla, no facis parlar. No, el Cazorla també, Déu-n'hi-do.
0: El Cazorla de seguida se sent família teva.
5: Sí, és veritat.
3: Que asco. Doncs mira, us porto una informació... Que no la diré yo, la dirá aquest noi, escolta.
7: ¿Sabías que alguien que se aguanta los pedos y los eructos delante de su pareja es más probable que sea infiel a su pareja?
3: Oh.
7: Efectivamente, según un estudio, las personas que se aguantan los pedos y los eructos cuando están con su pareja son un 40% más propensos a la infidelidad que quienes gasean a sus novios y novias sin ningún pudor. Si estás escuchando la radio ahora mismo y tienes a tu pareja al lado, tírate un pedo en su boca para que se relaje.
0: ¡Clar que sí! ¡Clar que sí!
3: Ja ho sabeu, que hem de deixar sortir els gasos en lloc de aguantar-los perquè aporta molts beneficis, a més a més.
1: Sí, però, és a dir, donem aquesta informació sense cap base, sense cap sustento, parlem bé el català.
0: Perquè ho ha dit un senyor TikTok.
3: No, és un periodista.
1: Sí, igual un periodista, que ja sé qui és.
0: Sí, jo també sé qui és i no.
1: És un tio que té un llarg currículum acadèmic, ja t'ho dic ara.
3: Bueno. No, però jo m'he informat, eh.
1: Aviam, doncs vinga. Sí, perquè a mi que em diguis que si m'aguanto els pets soc més infidel...
3: No, jo llenço la informació i ara us explico el que jo m'he informat, que és que aporta beneficis expulsar gasos perquè tens més confiança amb la teva parella. Són de psicologia, s'han de normalitzar aquestes funcions corporals perquè això demostra que et sents segur i no tens por a ser jutjat per la teva parella.
0: Sí, senyora.
3: A l'Alan li passa.
0: Tota la raó.
3: Després demostra una intimitat profunda perquè et rius amb la teva parella, crees una situació que reforça el vincle i redueixes la tensió o l'ansietat en la convivència amb la parella.
0: Sí, estàs vivint amb un animal lecter.
1: Em sembla una guarrada capital.
3: Jo ho he llegit a un estudi. I per acabar, porta salut i benestar. Retenir els gasos de manera constant pot causar dolor, inflor o problemes digestius.
1: Saps què em sembla bonic? Que se li escapi un pet a la meva parella, per exemple.
0: Clar.
1: Estàs allà fregant els plats i de la força... Això fa gràcia.
0: Clar. Però si et passa tu, la canvies de franja horària.
1: Jo vaig allà, m'obri les natges i em tiri una flatulència als seus morros... Això és de guarro per tu.
6: Perdona, tampoc cal fer-ho a la seva cara.
0: No, però perdona. Si ho fem, ho fem bé.
3: L'Ala no ho fa així, pel que ha dit.
6: No, però és veritat que si tu no pots estar a gust a casa teva...
1: Avises o no? En plan, carinyo, que està a punt de tronar.
5: Mírame del dedo, Estela.
6: Ahir vaig fer... Mira, al meu fill li vaig fer una broma. Estava el meu fill amb la meva dona al llit en el moment d'anar-se'n a dormir i vaig dir, escolta, està a punt de...
3: Sembla...
0: Ja sé per on vas.
6: Sí. Sembla que arriba tempesta i es van quedar els dos espantats, però a més el meu fill s'espanta molt amb les tempestes. I llavors vaig tirar-me un pet ben fort i dic, mira, ja comencen els trons.
3: Mira,
0: que mona. I l'Estela mirant-te i pensant, és que és el pare del meu fill.
6: I vaig marxar de l'habitació i vaig deixar allò allà.
3: Molt bé. Doncs amb això acabaríem la secció.
0: Sí, es va dormir un moment, tu.
1: No es pot deixar més avall, sens dubte. Gràcies, Marc Puga.
3: No, a tu.
8: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: L'home que presenta el programa de les tardes aquí a RAC 105, l'Enric Font, s'ha tret de la màniga aquest truc de màgia versionant el clàssic dels irlandesos de cors, Breathless. Molt bona, eh? Molt bona.
1: Un abrazo al DJ también. También es DJ, Enric Font.
2: DJ.
3: Enric què?
1: Enric Front.
0: No, sí. Font.
4: I Condis t'ofereix aquesta secció.
0: En Condis, repassem l'actualitat. I ja no riguis per sobre el meu discurs, que no s'entén res, llavors.
5: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Que és més curt que una cua de conill, el Quico.
1: Muchas gracias.
0: 7:10, Cazorla.
3: Hola.
0: Per on passa avui l'actualitat?
3: Doncs mira, per mi és la notícia del dia, del mes, i això hauria de deixar de banda tot el tema del papa. Poder s'hauria de suspendre i tota la visita del papa.
0: Eh?
3: I és que sembla ser que les altes temperatures que estem patint farà que aquest estiu tinguem més mosquits.
2: Sí, home.
6: Ja estan aquí els mosquits, eh? Ja estan, vingut ja per quedar-se.
3: Hi ha molts, hi ha molts. Si la passeu al meu cos, trobareu que han deixat una mica de marca. Aquesta notícia té... Sí, aneu explorant. Però no només tindrem mosquits, és que tindrem més paneroles, que és la part com més fastigosa.
7: Ja han arribat a Castelldefels. Bueno, no s'han mogut mai d'allà.
3: Ho ha explicat el portaveu, no que estiguin a Castelldefels, sinó que hi hagi més paneroles i més mosquits, el portaveu de l'Associació d'Empresaris de Salut Ambiental, Andreu García.
8: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis estan detectant unes poblacions elevades. Les climatològiques que tenim sí que ens indiquen que pot ser un estiu una mica més complicat que l'anterior. Aquesta ola de calor d'ara no tenia precedents i ens ha sobtat.
9: I que sembla contradictori, les temperatures altes ajuden molt, però les temperatures extremes arriben a un punt en què fa plop i és el contrari. Per exemple, el mosquit tigre, que és diurn i que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 al migdia a 4 de la tarda quan el sol pega molt, molt fort. S'abans o després.
3: Ui, ui, ui.
10: Jo he de dir una cosa. I si tens música d'atenció, posa-me-la, serà molt ràpida.
6: Sí, polèmica. Vinga, dale.
10: Fa un estiu o dos, no me'n recordo, hi va haver una sequera històrica a Catalunya. I jo recordo el titular, la sequera d'aquests últims mesos farà que augmenti el número de mosquits i paneroles.
6: Mirat.
10: Aquest any hem tingut pluges històriques i pantans plens. I el titular és, les pluges històriques d'aquest any a Catalunya augmentarà el... Una de dos. O aquests bitxos són absolutament indestructibles i passi el que passi, sempre acaben proliferant, o les empreses de plagues ens estan amagant informació.
11: Escolta, també et dic una cosa, també tenen dret a viure les mosquits. També són éssers vius.
0: Però segur que tenen els seus beneficis sobre el funcionament biològic de...
2: Jo estic agobiadíssima des que m'he llevat amb aquesta notícia.
3: Però passa una mica com amb el polen, eh? Que cada any passi el que passi, si la situació... Aquest any n'hi haurà més.
2: Perquè la primavera i l'estiu és una estació de merda, perquè només porta coses dolentes. Polen, plantes, calor, bitxos... Jo ho dic.
3: Vale, doncs aneu-vos a viure a Islàndia.
7: No, anirem a viure a casa teva, que tens piscina.
3: No, perquè la piscina és per l'estiu.
0: No et vull veure aquest estiu amb cara de plaer a la tombona de l'Estartit. Em canta la figa, eh? També t'ho dic.
2: No, ja que és estiu, què fa?
7: Prou tocar-se la figa a la platja de l'Estartit.
11: Si no hi haguessin mosquits, els ocells moririen de gana.
0: Exacte.
2: Quina pena, eh, Albert?
11: I els animals que es mengen els ocells, que són els ocells més grans, es moririen també de gana, però no es podrien menjar els ocells petits.
0: Això es deu dir la cadena tròfica, aquesta, no?
11: Sí, sí, correcte.
7: Sí, el que no sabem és on acaba.
0: Nosaltres ja hem avisat, segurament si els fons a la paella són ben bons.
3: Volen!
0: Endavant! Que torna, més cosetes.
3: Ahir Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Madrid, va ser amb el Basté, aquí al Món Arracú.
6: Mira, m'ha passat parlant. És alt, aquest senyor.
3: És alt, eh? I jove.
0: I guapo. I l'equip del Matina Codina el va veure sortir.
3: El vam sortir certament desorientat de l'edifici. Va sortir a la Diagonal, van girar ell i el seu seguit a l'esquerra i van fer allò tan... que és... de tan poca dignitat de fer una passa i dir ah no, era a la dreta, i llavors es van girar i van anar cap a la dreta.
7: Hòstia, va perdre diners en l'operació.
0: Liar-te a la Diagonal és difícil, vull dir, és molt gran.
3: Doncs entre altres coses li va preguntar al Basté si li agradaria fer un Figo i fitxar algun jugador del Barça, com va fer Florentino.
12: ¿Usted va a hacer un Figo?
13: ¿Quiere que lo haga?
12: No. ¿Ha contactado con un jugador del Barça?
13: Mire, yo no prefiero no hablar con quién contactamos y el equipo deportivo está en contacto.
12: Sí, ¿no?
13: Bueno, ni que no. Yo lo que digo es, hay jugadores que juegan en la selección española que claramente son candidatos a jugar en el Real Madrid. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo y no es un tema, es un objetivo. Y en este caso, pues bueno, en el Mundial, pues a mí me duele como madridista que falten... Me gustaría que tuviese más jugadores de Real Madrid de la selección. Sin duda.
12: ¿Le gusta Pedri y Lamine Yamal?
13: Bueno, son claramente buenos jugadores, van a jugar con España, pero bueno, me gustan más los jugadores que tiene el Real Madrid.
11: Este es un tolili, es un tolili. Dice que tiene Haaland y me llamó la representante de Haaland a mí, diciendo, oiga, ¿esto qué es?
14: Esto a mí no me ha llamado nadie. No es un Donili.
0: Pero el, el que está claro es que l'odi que té vers el Futbol Club Barcelona és tan o més profund que el que té Florentino Pérez.
10: Una mica impostat, no? Per,
0: es veu que ahir va parlar també al podcast aquest de Jordi Wild i va dir que desitjaria que el Barça baixés a segona divisió i, mira, populisme. Fins i tot que desaparegués
14: això
0: directament.
14: Això és populisme, perquè sap que necessita que radicals del Madrid el votin.
10: I que a mi em sembla bé, jo també vull que el Madrid desaparegui. I que desaparegui la ciutat. Jo vull que desaparegui tot al voltant del Bernabéu. I el barcelonisme porta implícit un antimadridisme que a vegades va per davant, que fa que tu vulguis la desaparició absoluta del club i la gent que el recolza.
0: Que digui el que vulgui perquè no guanyarà les eleccions aquest tio, o sigui que...
10: No
0: té res a fer. A mi la dada que em va sorprendre d'ahir és que hi ha 1 milió de madridistes a Catalunya. No sé qui té aquesta dada, però ahir la van donar. Què, acabem, Cazorla?
3: Sí, ara sí, un cop parlat de mosquits, paneroles i futbol, parlem del Papa i del dispositiu de seguretat que hi haurà a la seva visita a Barcelona. M'han parlat tot es mou la periodista Andrea Villoria.
15: La visita del Papa no és només la visita del Papa, sinó que és també de moltes autoritats. Clar, hi haurà la Casa Reial, el president del govern, autoritats del Vaticà que acompanyen el Sant Pare, i per tant el que tindrem és un blindatge total de Barcelona i al voltant.
16: Entenc que els Mossos estan inspeccionant totes aquestes cases, els balcons,
15: ara ja comença...
16: el recorregut pel carrer Rosselló, que és un dels recorreguts importants.
15: El que estan fent els Mossos ja és entrar, fer recórrer tot el clavegueram, entrar a balcons, terrats, edificis, revisar-ho absolutament tot, i en resposta al que deia la Judit, doncs quedarà completament blindat. O sigui, els veïns que entrin i surtin hauran d'anar amb algun document,
17: el
15: un DNI, alguna cosa...
17: El dia que et deixis el document, vas a dormir com un sense sostre. Ja et trobaré,
10: Oh! Ostres. Quina frase més de burgès, també, aquesta última, eh?
17: Sí.
10: Sense sostre.
18: Hola, què tal? Bon dia a tots. Des del cos de Mossos d'Esquadra. Res, només dir-vos que estem...
0: Sí, sembla una pel·lícula de Geos, això, no?
18: Sí, correcte.
0: El clavegaram, no? Anant domicili per domicili. Deuen estar contents, els veïns, també, d'aquesta zona.
10: Molt!
18: Exactament. Ara mateix estem al clavegaram, a la zona de Rosselló. Ens hem trobat una tortuga ninja, fins i tot, sopant.
10: Quina?
18: Sopant? Leonardo.
10: Ja, típic.
18: L'hem hagut d'interrompre... S'estava menjant una pizza i... Bé, hem hagut de registrar la pizza i veure que no hi havia res.
10: Clar, la tortuga no era un problema, no? Era la pizza. Vale. Estem a bones mans.
18: Podria ser explosiva.
10: La tortuga va amb dues katanes a la closca i tu mires la pizza carbonara, eh?
0: És una figura internacional molt amenaçada, eh? Ja sabem que els motius religiosos també a vegades empenyen a cometre actes delictius. Normal, aquest dispositiu de seguretat. L'anirem comentant des del matí a Codina. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
3: De res, home, de res.
0: Vinga, tornem.
19: Tenim carn.
20: I també peix.
19: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
19: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
19: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
19: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
5: Matina Codina.
21: Hola.
22: Hola.
23: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. A foto.

0: Només a Fotocasa trobaràs el nostre segell de qualitat. Descarrega't l'app i busca amb confiança i moltes cases.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció 100 Sun de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
3: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
4: Costellarro va bé. Gràcies.
5: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
3: Costellarro, senyor?
6: Volkswagen.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del 9 doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: Matina Codina.
11: No ens fa vergonya tenir d'eslògan Felicitats pel programa.
12: Felicitats pel programa.
13: Felicitats pel programa.
11: Matina Codina a RAC 105.

0: pop-punk dels 2000, eh? Cançó icònica i referent d'artistes actuals com poden ser, per exemple, doncs, la Billie Eilish, la Olivia Rodrigo, tot una cançó nostàlgica al matí acudint a l'accent 5, que ens proveix energia a aquesta hora, 6 minuts i mig, i arribem a 7:45. Anem a regalar 50 euros de Montse Interiors. Vinga, va, som-hi.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: A veure, volem parlar amb el Guillem. No és l'aniversari, perquè va ser l'octubre passat.
2: Ostres, perfecte, genial.
0: Però sí. Hola, Guillem.
3: Hola.
0: Guillem, bon dia. Mira, deus estar flipant perquè et truco en directe des del matí a Codina. Sí, des de RAC 105. Sí,
4: Hola, Guillem.
3: Okay. Hola, hola.
0: T'acabes de llevar, no?
3: Fa 10 minuts.
2: Val. Sí, no ho haguéssim dit mai.
0: El teu teledeu denota il·lusió per rebre la trucada del matí a Codina a aquesta hora del matí.
3: No, no, ja em fa il·lusió.
4: Val. Ah, mira.
0: Et truquem de part del teu pare Miquel i també d'en Goofy, que és el teu gos, no?
2: Deu ser Goofy, potser, no? No,
0: aquí posa Goofy, jo llegeixo les coses Goofy, tal com em van ensenyar a l'escola.
2: Vale.
3: Goofy.
4: Jo, efemèrides.
2: Goofy. Qui ho hagués dit?
0: Molt bé.
2: Que un gos es digui
0: Goofy.
3: Això és perquè...
0: Sí, digues.
3: Això és perquè a l'octubre no els vaig agafar la trucada.
0: Ah, molt bé. No, perdona.
4: Més val tard.
0: I perquè sou fans del programa, sobretot des que vau conèixer la Mar Puga a l'Estartit, no?
3: Jo no.
0: El teu pare, doncs.
4: El teu pare. Ui, tu no et conegues,
0: Doncs, un moment, Guillem, posem una mica de context. Tu coneixes el pare d'en Guillem, Mar Puga?
4: Sí, jo el vaig anar a conèixer perquè em van dir.
5: El vas anar a conèixer?
4: Jo estava a l'Estartit ara farà uns mesos. Sí. I em va arribar un missatge que em van dir: Mar, pots venir aquí, a un lloc que no diré, a conèixer el Miquel, que és molt fan teu i et vol conèixer. I jo vaig anar a aquest lloc a conèixer el Miquel quan vaig poder. Sí. I vaig conèixer el Miquel allà a l'Estartit.
0: Fins a quin punt vas conèixer en Miquel?
4: Aquí jo ja estem parlant amb el seu fill. Jo no puc explicar més.
2: Explica, diu el Guillem.
4: El teu pare molt maco. I aleshores em va dir: ah, li vull fer la sorpresa al nen, tal. I vaig dir: pues busquem ara mateix un forat. I et truquem.
2: Això et va dir pare el Guillem?
4: Sí, clar, que m'ho va
2: dir. Busquem un forat.
3: El meu pare és un fiel seguidor vostre, això sí.
4: Sí, i era molt fan del programa.
2: I un cigalero també.
0: Bé, escolta, no, diu que vol aprofitar la vinentesa per dir-te unes coses, el teu pare, val? Diu que a vegades us costa expressar, això és molt heterobàsic, però ens passa a tots, que ens costa, diu, us costa expressar per diferents motius, sobretot els homes, doncs els sentiments, les emocions, ara, i et vol dir que t'estima molt, que ets el fill perfecte, que ets la seva gran sort, i que si alguna vegada t'ha fallat, diu que ha estat sense voler, els humans ens equivoquem, a vegades per actuar sense pensar, i d'altres per no saber treure tot el que porto a dins. Diu que intenta donar-te sempre el millor d'ell, perquè t'ho mereixes tot, està profundament orgullós de tu, de la persona en què t'has convertit, i fins on has arribat, que no canviïs mai, i que continuïs sent com ets, que t'estima molt, un petó, i també un lladruc d'en Goofy, ara sí.
4: Goofy,
0: no? Amb dues. Goofy. Amb dues,
3: Molt bé.
0: Un petonet, guapo.
3: Igualment, moltes gràcies per la trucada. Bon dia.
0: I no només un petonet, 50 euros perquè et gastis a qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Encarregueu la vostra trucada. Desperta @rac105.cat.
1: Hem comprat un matalàs nou d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Quan l'amor es converteix en la teva prioritat i tot allò que abans era molt important passa doncs, en un segon, un tercer pla. Per cert, és la cançó preferida de la filla de la Mònica Usart, l'Elena, que volies aquest matí, aquesta de Sutherland, que es diu Tututuru. Fins i tot teniu una coreografia que veieu davant del mirall, eh?
1: Sí, dels Premis RAC 105. Vam estar molt atents a aquesta cançó.
2: Clar. Home, no havíeu d'estar atents a la coreografia perquè la veu allà va ser diferent.
1: Ja, hi havia moments que... És això? És així?
0: Sí. 3 de juny, dimecres. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La Mònica. A veure, ahir va ploure, déu-n'hi-do, fins i tot calamarsant punts com
1: el
0: Vic.
1: Al nord del país, sobretot.
0: A casa meva, avui continuaran aquestes tempestes o no?
1: No, avui no s'esperen tempestes. Avui tindrem un dia més tranquil. Sí que hem començat la jornada amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona, també algunes boires cap a la Catalunya central, però en general dia tranquil i amb temperatures que baixen, màximes d'entre 25 i 30 graus. Però demà sí que torna la pluja, a bona part del país anirà més a mesura que avanci la jornada i ara mateix entre 16 i 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Berga i 10 a Solsona.
0: Gràcies, Mònica. La gent molt pendent del temps perquè ha començat l'època de festivals. Avui comença, per exemple, el Primavera Sound i també avui ja és la primera gran jornada de la Patum de Berga. Que es veu que demà pot ploure bastant.
4: Sí, demà ho tenim complicat, això, eh?
5: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: El Papa Lleó XIV al final sí que és independentista, eh?
6: Epa! Hòstia, sense matisos, eh?
0: No, no. A veure, matisem una mica.
4: És una manera de veure-ho molt extrema, no? Potser aquesta.
0: Mira quina versió dels Segadors.
4: Oh, calleu, calleu. Oh.
0: Més eclesiàstica.
6: Oh. Et sona, Marc?
0: Bé, el Papa Lleó XIV finalment també parlarà en català, més enllà, diguem-ne, d'una qüestió anecdòtica, folclòrica, no? Sembla que hi haurà més...
4: Bona tarda, bona nit, sí.
0: Això ha sigut la pressió política i el clan popular.
6: En Nati li han dit, no volem les engrunes, volem el papa sencer.
0: Ara.
4: Ha entrat aquesta.
6: Gràcies, no ha entrat.
4: Doncs el que... Va, digueu-li que sí, que sí, no, el pobre...
0: Molt bo, Sergi.
6: Gràcies.
4: Té l'autoestima molt baixa. Doncs hi ha hagut molt d'enrenou, sobretot pel tema del moment central de la visita del papa a Barcelona, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que clar, deien, bueno, que digui bona tarda, bon dia, és igual, el tema és quan beneeixi la torre, si fa servir el català o ho fa íntegrament en castellà.
0: Que si no baixa Gaudí li fot una hòstia a tu.
4: Clar, o sigui, en Gaudí deu estar mirant-s'ho des d'un lloc.
7: Per respecte a Gaudí, a Catalunya hauria de fer tota l'homilia en català.
6: Sílvia, no vull estar...
7: Jo mateixa havia sol·licitat assistir a la benedicció com a diputada, però renuncio.
6: No li importa a ningú.
7: I renuncio.
4: El silenci clamorós que es va fer després del tuit de renuncio a anar-hi, com si a Catalunya...
7: Tremola.
4: Va fer evident que a Catalunya li importa tres pitos si vas o no.
7: Tremola l'església.
4: La família. En tot cas, en principi només havia de parlar en castellà, però després de tota aquesta pressió política, sobretot després de moltes gestions de la Conferència Episcopal Tarraconense, doncs, en principi, parlaria també en català, inclouria el català dins de la benedicció. El que passa és que això, del cert, només ho sap el Vaticà. Per tant, s'haurà de veure si el Vaticà ratifica aquests canvis d'idioma en la benedicció i segurament no ho sabrem fins al moment mateix de la benedicció.
8: Hay que ver que gilipollas, ¿verdad?
6: Sí,
4: el papa, ¿cómo et passes, no?
8: Estamos hablando de un idioma donde en España se habla en español.
6: Un idioma de donde en España se habla en español.
4: No. La gramàtica d'aquest home és pèssima, eh?
0: Però és veritat que, escolta'm, diguem-ne que Déu, no? És de tots els que hi creuen.
8: Eso es.
0: Per tant, diguem-ne que la paraula de Déu ha de poder fer-se en tots els idiomes.
4: Ah, sí, és tant, per què no?
0: Que espavilin, va, que espavilin. Més notícies.
4: Doncs, mira, Alberto Núñez Feijóo, per sorpresa de ningú, també diu que no viatjarà a Waterloo per negociar una moció de censura amb Carles Puigdemont. Clar, i va haver una vacilada de Jordi Turull, que va dir, home, ara ens està reclamant, després d'una legislatura donant-nos canya, ara ens ve a buscar perquè li votem una moció de censura. Va, irònicament li va dir doncs, que si tantes ganes té de tirar endavant aquesta moció de censura, que se'n vagi a Waterloo i si té una proposta a fer, que ens la faci.
6: Hola.
4: Evidentment, ahir Feijóo era al Cercle d'Economia, a les jornades del Cercle a Barcelona, i així com de passada li van dir: oye, Irausa, hablemos de cosas serias. Sí. Va fer aquesta, sí, aquesta resposta.
8: Eso es.
4: Com per menysprear la proposta de
0: Junts. Abans prefereix que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa, no?
4: Sí. Veurem. Ell diu que no ha vingut a demanar favors ni a pidular, però intenta tirar endavant com sigui aquesta moció de censura. Avui qui estarà a Barcelona a les jornades del Cercle aquest matí és Pedro Sánchez.
0: Home, Pedro!
4: Bueno! Veurem què anarà a dir. I avui els mestres protesten a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A 9:15, en teoria, han de fer una acció sorpresa a Tarragona, després més tard una manifestació, i demà, recordeu que és l'últim dia ja, fins al migdia, per votar mestres i professors perquè votin en aquesta consulta sobre el preacord dels sindicats majoritaris.
0: Demà tindrem la Marta Massip de recepció ja comptant els vots des de primera hora del matí, aviam com anem.
4: Doncs el que s'hi vagi posant. I finalment només dir-vos...
9: Florentino, tinc un per Florentino.
6: No, és una altra cosa, demà parlem.
4: Enrique Riquelme, al final, quan era com a conseller d'Educació. Sapigueu també que aquesta tarda comença el Primavera Sound, el fòrum, amb la jornada inaugural, que és la jornada gratuïta, amb Guitarrica de la Fuente i Wetlek com a plats principals, però també hi haurà Yardak i Wineta.
0: Que, per cert, m'han dit que aquest divendres no vens, aquí al Matina Cullera.
4: Què?
0: És correcte. No, no, ja. Això ho fa cada any, que s'agafa festa per anar al Primavera Sound.
6: Quina panarola.
4: És que anava a dir, no vols que vingui divendres.
0: No, sí,
4: no vols, no vols que vingui.
6: Ah, perquè vindrà borratxo, vol dir.
0: Entesos, entesos. Ara tornem. Adéu, perdó, gràcies.
4: Adéu.
10: Escoltes el programa que més i millor desperta Catalunya. A RAC 105, això és el Matina Codina, amb Ernest Codina.
11: RAC 105 Barcelona.
12: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
15: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
16: Césped Solución.
17: Més informació a céspedsolucion.es.
18: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
19: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
20: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
23: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
24: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
25: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
23: Menys Shazam i més RAC 105.
1: Hi ha moltes maneres de llevar-se,
2: però les altres no posen de tan bon humor.
1: Matina Codina. A RAC 105.

0: Més que una nova versió, jo diria que és un mashup, això, eh? És a dir, la unió de dues cançons. Tenim per un cantó el Jazz the Way You Are de Milky i per l'altre la base que ha posat David Guetta en aquest clàssic del Music Sounds Better With You de Stardust, eh? No sé si la recordeu.
1: Buah, tío, me encanta, es buenísima. La escucho desde el yate, macho, ahora que estoy lesionado y no juego el Roland Garros. Me encanta escuchar estos temazos, tío.
0: Doncs vale, sí.
1: Qué guapo, okay. Eh?
2: És una, vete a dormir,
0: una bona estampa. 3 minuts per 3 quarts de 8. Adéu, Carlos.
1: Hasta luego, bye, bye,
0: chao. Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quin és el titular d'impacte d'aquest dimecres?
2: Que falten 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol. Oh!
3: Epa! Ostres, quina alegria.
2: Però us he de dir una cosa. Hi ha un estudi que afirma que els partits del Mundial de Futbol d'enguany, el que arrenca la setmana que ve, ja sabeu, jugarà al Canadà, als Estats Units i a Mèxic, seran més lents de l'habitual. Sí. És a dir, sonarà una mica així.
4: Què?
2: Sí.
4: Que maca, sí.
2: Us ho explico molt lent. El motiu és que a causa del canvi climàtic s'esperen més episodis de calor intensa. I això fa que els jugadors, doncs, de dir, si he d'esprintar, doncs no anirem tan ràpid. I aniran xinutxano, no aniran corrent a màxima velocitat. Tot això ho diu un estudi del Climate Central, que no sé si és una revista o una associació d'aires acondicionats, però bueno, és una gent que afirmen que un 95% dels partits tenen altes probabilitats de ser més lents.
0: Joder, que durant la lliga. No són esportistes d'elit i cobren una millonada?
2: Ja, però
0: digue-li a la gent que treballa a ple sol a l'estiu, a fora, amb una terrasseta, o jo què sé, en el món de la construcció.
2: Estàs anant molt ràpid, també.
4: Que hubieran estudiado, como hizo mi hijo.
5: Doncs et dic una cosa, a mi que vagin una miqueta més lents, em convida a seguir a la part del Mundial de Futbol. Amb aquesta velocitat...
0: Home, perdona, llavors no tindran excusa als línies, ni al bar, ni res, dels fores de joc, perquè senyor, es podran veure molt millor. Senyor,
6: escolta, hi ha un acudit de futbol, i ara quan marquin un gol, què faran? La repetició a càmera ràpida.
2: Ets molt bo, Lluís.
6: Gràcies, efectivament.
0: Sergi Ferrer, molta gràcia. Doncs estigues més atent al programa, Marta, que no entens res, hòstia. Té per tu. Vinga.
7: Ai, pobre.
0: No, és... No sé. Avui m'he llevat una mica del revés.
2: Ho ha fet amb l'ordinador.
0: Bé, atenció, matineros, perquè avui al programa regalem un pack per divendres, perquè divendres que inclou 3 consumicions pel tas de vins, 2 entrades del concert de Roger Mas. I l'allotjament per la mateixa nit del concert amb esmorzar a l'Apart Hotel Olimar 2. Escolta'm una cosa, Mar.
7: Què?
0: Això és per una cinquena edició d'una festa que fan sobre vi a Bedaví, a Vinyols, i el... És que no ho hem dit, no m'he explicat què és això que, on els portem. Els portem a Bedaví, a Vinyols i els Arts, que és un festival, és la cinquena edició, Mar Puga.
8: Sí, senyora.
7: Doncs sí, si voleu guanyar aquesta experiència que explica l'Ernest musical, anòloga i superrelaxant, només ens heu d'enviar un àudio al WhatsApp del programa explicant-nos de qui o de què t'agradaria desconnectar.
1: Oh, que bona!
7: Ah, de la feina, dels fills, del jefe o de la teva jefa, de l'estrès de la carretera, del món sencer o de les males notícies, perquè, clar, també és un tema.
2: Sí.
7: Envieu-nos un àudio al 608-7171 4-1 i que la sort us acompanyi.
0: Vinga, escoltem un missatge. Hola, bon dia.
9: Bon dia. Avui, primer dia que et sento, Ernest,
0: sí,
9: obrir el programa. Sempre em connecto una mica més tard de les 6.
0: I què tal? Ho faig bé,
9: a les 5 i 45, així, ja estava al cotxe i avui t'has sentit obrir el programa. Un gust.
0: Sí, però explica'ns el missatge.
9: Comença abans que tu. Res, bueno, doncs a mi m'agradaria desconnectar una mica dels nens.
0: Ui.
9: Dels nens petits i la veritat és que me'ls estimo molt i tot el bo que tenen, però consumeixen massa. Ai. Massa energia i massa diners.
0: Com el meu cotxe.
9: I això, ja m'aniria bé desconnectar una mica d'un cap de setmana d'ells. Així que aviam si puc aconseguir aquest pack. Moltes gràcies, una abraçada i felicitats pel programa a tots.
2: No se'l veu molt estressat, tampoc.
0: 608-7171-41, de què necessites, de què o de qui necessites desconnectar, Marc Puga?
7: Jo ho tinc claríssim, de vosaltres. Olé. O sigui, jo aquest estiu necessito perdre-us de vista.
0: Però molt bé, gràcies.
7: No ens estimes tant. Us estimo i us adoro.
2: Mica, llavors.
7: Però són masses dies, són masses hores i ja m'estic saturant de tanta ombre.
0: Per tant, de la testosterona en general, eh?
7: Sí, doncs però vinga. Del Xavi no, eh?
0: Bé, de via Vinyols i els Arts. Arcs. Pere Via, Vinyols i els Arcs. Avui regalem un pack supercomplet per aquesta experiència. Xavi Cazorla, bon dia. Què? Quin és l'àudio que creus que s'hauria de fer viral aquest matí?
2: Doncs mireu, vivim dies convulsos a tot Catalunya, notícies de tirotejos, apunyalaments cada dos minuts, i crec que seria el moment ideal per recuperar el disc de l'Arma Blanca que vam fer aquí.
0: Home, doncs tirem-lo, vinga. Epa!
8: Torna als temps daurats de les Katanes a Barcelona amb el disc de l'Arma Blanca.

0: disc d'Alarma Blanca, el gadget imprescindible d'aquests dies a Catalunya.
1: No me ploris, no me ploris, no m'està punyalo, d'això no et moris. Que tens de valor que me puguis donar? Dóna'm l'iPhone i el rellotge, sorry.

0: disc de regal una navalla per treure-li el precinte a la capsa del CD i per apunyalar el dependent de la botiga i no pagar-lo. El disc de l'arma blanca.
1: Bravo.
2: Oh, m'encanta.
1: Necessari.
2: Que maravilla.
1: Una mica per reflectir aquesta sensació d'inseguretat que vivim a Barcelona i a Catalunya. Cada dia titulars d'apunyalaments, de trets. Mare meva.
3: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
4: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
1: I no parem de ballar, no parem de ballar.
5: Mare de Déu, el que ve avui.
2: Ai, ai, ai.
1: Moment d'emocionar-nos i de deixar-nos arrossegar per la nostàlgia de la cançó boomer, Alan.
5: S'està parlant molt de l'esperada visita del Papa a Barcelona des de Roma, però fa molts anys, sí, hi havia un artista que també venia des d'Itàlia i que arrasava a les pistes de ball.
6: Ostres!
5: Oh! I és curiós perquè el tio no ballava, ni es movia i quasi ni cantava. Recitava cançons amb un cigarro i amb un rotllo molt guapo. Any 1980.
7: A qual idea?
1: Sí, oh! Però si no canta en català no l'escoltem, com
5: Pino
1: el papa.
5: Pino d'Àngel.
8: Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente y un

0: Connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Matina Codina en directe, d'aquí 7 minuts seran les 8 del matí.
2: Hi ha moltes coses que no entenc.
1: Quantes coses que passaran aquest mes de juny, eh? Ara ens centrem en una d'aquestes qüestions, en aquest cas una estrena cinematogràfica que arriba el 19 de juny. Oh. Toy Story 5.
3: Ai, que bonita.
4: Hay un amigo en mí.
5: Una expectativa relativa, perquè com a cosa novedosa d'aquesta pel·lícula, doncs hi haurà personatges nous, una pizza amb ulleres de sol que doblarà gent com Bad Bunny i tal. Ja us aviso jo la pel·li de què anirà, seran les joguines estan allà pitxis, tranquil·les, i arribarà el nen amb una mòbil o amb una tablet i estarà tot el dia mirant capítols del Bluey, i els de joguines estaran molt preocupades, i al final de la pel·li el nen, pues, acabarà disparat per l'exèrcit d'Israel o... per donar-li un gir o algo de coses que poden passar.
6: Bueno, el nen aquest deu tenir ja 80 anys.
5: És que deu ser el nen, ja, l'Andy. Jo em pregunto això, Toni, calen 5 pel·lis de Toy Story?
7: Pues,
5: segurament no, però no passa res. És una màquina de fer diners. Jo vaig estar pensant ahir, és impossible fer Toy Story 5 amb les joguines amb les que jugàvem nosaltres. No es pot. Per exemple, un dels protagonistes de la pel·li de Toy Story aquí hagués sigut Operación.
8: Pero que no te tiemble el pulso, si no, se quejará. Operación, serás un gran doctor.
5: Oh. Era aquell senyor que estava obert en canal i se li il·luminava el nas cada vegada que tu fallaves a l'hora de treure-li una cosa del cos.
9: Claro, le ponía la vacuna.
1: Sí, però... Jo com que soc hipocondria que et desmaiava jo.
5: El joc era de treure-li ossos i òrgans, vols dir? Que no era tràfic il·legal, aquest joc. I et dic una cosa, el tio estava despert. I l'anestèsia? Aquí se li ha oblidat l'anestèsia. El nino estava amb els ulls oberts i el nas era ell queixant-se, però a quin hospital ha anat aquest tio?
1: Que sanguinari, tio.
10: Que bueno.
5: Un altre joc hagués sigut el Quién es Quién. A mi el Quién es Quién em semblava molt avorrit. És calvo, tiene gafas, tiene... A mi m'interessaria més, en plan... Té un amant. És bisexual. Està militant al Partit Comunista.
1: Sí, més coses de la persona, no?
5: Clar, aprofundir una mica. Després, alundir la flota. Alundir la flota. Jo no sóc general de cap armada, ni de la Marina, ni de res. Però si jo tinc un vaixell i han fotut un missil al mig del vaixell...
11: Era moquet, eh?
5: Però mou el vaixell! T'esperes allà... B2, ja. Ostres, B3, qui ho havia de dir?
12: No s'enfonsa amb un missil? Necessita 4?
5: 4 missils! Va, va! El Monopoly tampoc s'entén perquè són coses que no passen. Empresaris entrant a presó per malversació? No ho he vist mai. Compres les estacions de tren? Però si no van els trens, quin benefici t'ha de donar? Ganes un concurso de belleza, $20. Però què estem jugant? Error del banco a tu favor. Quan ha passat això? No ha passat mai. Mai.
13: És el meu favorit.
5: Una altra cosa que vaig estar pensant, no van pensar en adormir el tio d'Operació, molt menys els hi acudiria a dormir al cocodrilo de Cocodrilos a Camuela.
14: Oh! Está que muerde. Ten cuidado, si le sacas la muela equivocada se lanzará sobre ti para morderte.
5: Jo no sóc veterinari, tampoc. Però si he d'operar un cocodril d'una càries, lo mínim és dormir-lo. No, dic jo, no sé. El Twister, que era un joc que servia només per arrimar cebolleta.
13: Sí.
5: No hi ha estratègia. El Twister més que intentar...
11: A mi feia fàstic, el Twister.
5: Home, normal.
11: Perquè suava molt tothom.
1: Hi ha gent amb lesions cròniques, d'intentar fer bé les posicions.
5: I amb ereccions cròniques, també, després de jugar al Twister. A l'1 ja n'hi entro, perquè cada casa hi ha una norma. Sembla l'estado de les autonomies, de les cartes aquestes dels nassos. I després ja també em vaig recordar... Què creieu que era més fàcil que se us morís? El Furby o el Tamagotchi?
13: El Tamagotchi.
1: Sí. No, és que jo crec que el...
15: A més, se'm va morir un i no
5: fa. Ho sento, Marta.
1: A mi se'm moria de sobrealimentació. Però, hòstia, li he donat molt menjar i se'm moria igual.
5: Això és molt freqüent a Osona.
16: Sí. Jo al final em menjava el Tamagotchi.
5: Al final sabeu qui es moria? El tio d'Operació, perquè no té anestèsia.
11: Ah, ben vist.
1: Doncs vinga, Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. El 19 de juny, Toy Story, amb totes aquestes joguines que ha dit el Sergi Ferrer aquest any.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
6: Carglass canvia! Carglass repara.
7: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
8: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
7: Però ens encanta que ho facis. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: aquesta cançó de la Olivia Rodrigo, avançament del seu nou treball discogràfic, que arriba directament des dels Estats Units per tu i per mi, aquí, de bon matí, al Matina Codina, dimecres 3 de juny, 8 i 2 minuts. Bon dia, Catalunya, gràcies per escoltar-nos. Peu a terra, matineros. Vinga.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Un dia més, un equip de professionals amics d'aquí concentrats i connectats per liquidar i acabar amb la son de milers de persones. Gràcies per triar-nos, de veritat. Ens estem filtrant ara mateix pels altaveus de molta gent. Al cotxe, a l'oficina, a la feina, a la ràdio convencional, al mòbil.
2: Els llençons.
0: Els auriculars, els auriculars. Estem entrant per aquí. Hola, bon dia a tothom. Gràcies.
3: Ei,
0: gràcies per triar-nos.
3: Hola!
0: Per cert, que avui pràcticament no s'espera pluja, després de les calamarsades d'ahir al nord de Catalunya. Baixen les temperatures diurnes, per tant, s'estarà més bé. Estarem millor, més còmodes. Més
3: guai, guai, guai.
0: Vinga, una mica de ràdio en directe fins a les 11 del matí. Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: Doncs mira, ahir concretament els vaig ensenyar una foto, i és que em vaig trobar per Barcelona els

0: Finalistes d'Eufòria.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí?
3: Oh, era guapo, visca.
0: Es vaig trobar a la porta d'una altra ràdio, a la qual col·laboro un dia a la setmana, i que
1: molt
0: és la cadena SER. Però bé, és igual, no em facis dir el nom dels cantants d'Eufòria, perquè si ja em costa distingir l'Adriana de l'Abril com per saber-me el nom dels finalistes d'Eufòria. I com sabia que els faria il·lusió, els vaig demanar una foto, saps? I per si no vaig semblar prou boomer, fent-los una foto a ells, és a dir, no em vaig fer un selfie, els vaig fer una foto a ells.
1: Això és terrible, eh? Això és terrible.
0: Ja, però vaig pensar...
1: Perquè la pots trobar igual a Google.
0: Clar, però eren molts, eren 6 o 7.
2: Però vaig fer un selfie.
0: Ja, però tenia molta pressa perquè anava a tant al gimnàs i llavors, bueno, és igual.
1: Què va abans, els teus pectorals o les teves nenes?
0: Jo vaig fer la foto. A més, per si ja no era prou Google, la vaig fer horitzontal.
2: Ai, mi niño, però quina cosa m'estendre.
0: Després la vaig fer vertical.
4: No entès la broma.
0: La vertical va...
2: No, perquè tu fas això.
4: Sempre les faig horitzontal.
0: La foto vertical, a més, va sortir malament. Bueno, és igual. Arribo a l'escola, els ensenyo a les nenes tot il·lusionat. Mira, mira qui m'he trobat. I em diuen, papa, això ho has tret del Google, no surts tu. I dic, bueno, mira, és igual.
2: Ai, pobra.
1: No es va valorar ni l'esforç.
2: I no vas portar al concert? Vas aquest cap de setmana, al concert d'Eufòria?
0: Va la esquivada amb tot l'èxit de la nostra vida.
2: Pobretes.
1: Jo crec que...
2: Jo les vaig portar.
1: L'any que ve, això és secció. Diari d'un pare. Perquè és que tot el dia li passen desgràcies al TV4. Però l'heu fixat o no?
3: Però perquè és mal pare. Si fos bon pare,
2: la
0: cosa no treu l'altra.
3: És mal pare, però bon professional.
5: Dóna-li una forta abraçada a les teves filles.
3: Com es diuen?
5: La Ona i l'Abril.
1: L'Abril i l'Adriana. No, però això em va passar molt dient del matí, que ho diré no fa gaire, em va passar que em ve, diu, una foto, i se m'acosta, i em fa la foto en primer pla jo sol.
3: Ella, tu.
1: Dic, home, però podem la fem junts,
3: com
1: no?
3: Com si fossis un Pokémon.
1: Perquè si no, com demostraràs que ens hem vist, no? És que és...
0: Clar, clar.
1: Fi,
0: clar. Sí.
1: Els nervis, a vegades, fan aquestes coses. 8:05, Sergi Ferrer, aquí dediquem avui el matí a Codina.
3: Doncs a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels.
0: Ostres!
1: Coneguts també com a muchachos.
3: Sí, bueno, és que és l'himne de la ciutat aquest, perquè està ple d'argentins i uruguaians i és una cosa que sempre celebrem. Que sapigueu que Messi i Antonella Roccuzzo, que són veïns d'allà, tot i que ara estan vivint a Miami, Leo, estan preparant el seu retorn a Castelldefels, que és on ells sempre han sigut feliços.
2: Sí.
3: I allà s'han fet una caseta, amb uns estalvis que tenien i una mica d'ajuda familiar.
1: Després de tota una vida picant pedra.
3: Picant pedra i tal. Van agafar un terreny així petitet, al costat de la muntanya, que es veu el mar, s'intueix una miqueta de lluny. I llavors han agafat i s'han fet una finca de 8.000 metres quadrats! Collons! I ara el Messi un dia va dir, che, es que necesito estirar las piernas.
0: Sí, porque molesto cuando salís y ves gente.
3: I ha dit, calla, que necesito més espai. I han comprat les cases del costat. Us heu d'imaginar una cruïlla sencera a la casa del Messi al mig i han comprat esquerra i dreta.
1: Hola, que guai!
3: Ho han tirat tot.
1: Sí. Com les escalinetes de la Sagrada Família, que s'hauran de carregar tota aquella illa de cases.
3: Tot allò. I vindrà el papa a beneir la casa del Messi després.
0: Sí, gràcies.
3: Total, que han comprat ara 10.000 metres quadrats extras per fer-li una casa als seus tres fills, en el Tiago, el Mateo i el Ciro, que ell tampoc els distingeix. Li passa com el Xavi amb les seves.
1: N'hi ha un que es diu Ciro?
3: Ciro.
0: Sí, Ciro López.
1: D'aquest no el coneixia.
3: No, Ciro Messi es dirà.
0: Ah, Ciro Messi. Sí.
1: Ciro Messi. Me lo cargué yo, ¿vale?
3: A l'Ajuntament de Castelldefels, evidentment, ja ha fet les gestions adequades.
1: No pagaran ni IBI.
3: Ni una trava li han posat.
1: Què va?
3: I això acabarà amb, no sé si recordeu que som l'únic poble d'Europa que tenim un Paseo de les Estrelles,
1: sí,
3: que és com una mena de Burger King barato de llocs, que per ciutadans de Castelldefels, que no han estat mai a Castelldefels, que són... Hi ha dues posades. Ronaldinho,
1: sí,
3: que va néixer a São Paulo,
1: sí, el gaucho,
3: i van posar-li ara un altre, un cuiner. Ah, no, el Ferran Adrià, que tampoc ha estat mai a Castelldefels.
6: Ah, bueno, però vas passar un dia pel cotxe.
3: Sí, sí, sí. Llavors,
1: que reservin espai per la teva.
3: Això t'anava a dir, sí, sí, amb la relació que tinc jo amb aquest ajuntament, segur que em posa una estrella ben gran.
1: Escolta.
2: Jo anava molt a Castelldefels.
3: Ja, per això.
1: Sí, seguirem molt el retorn de la família Messi a Castelldefels.
0: Gràcies.
1: O no, ja veurem. Marc Puga, quin motiu tens avui per llevar-te, carinyo?
2: Home, que avui comença el Primavera Sound.
3: Oh my God!
7: Ja, visca, ara, que hi ha crenya.
2: Sí, aquest dimecres arrenca aquesta nova edició del festival al Parc del Fòrum de Barcelona, que és una de les cites musicals més importants d'Europa. Un esdeveniment que, si voleu anar, no queden entrades, estan esgotades fa mesos, s'allargarà fins aquest diumenge 7 de juny i reunirà més de 200 actuacions repartides en 17 escenaris. És una barbaritat. A mi em sembla una mica agobiant.
0: Només fins diumenge? Tanta matraca
2: sí,
0: i dura 4
2: correcte,
0: dies?
2: Correcte, és un festival
1: més de, que dura... Més de 200.000 persones.
2: Més de 200.000 persones. Els mitjans destaquen que aquesta edició sobresurt per la seva barreja de gèneres i generacions, perquè el cartell combina grans noms, dels quals jo en conec pocs, com The Cure, Gorillaz,
1: Batial. Home, home.
2: Un altre nom que conec que actua avui justament, que és Guitarrica de la Fuente, I la resta, us convido a mirar el cartell perquè jo no tinc gaire idea qui són. Massive Attack, Doja Cat, The Bloody Valentine, Peggy Go...
1: Aquests que has dit són bastant coneguts.
3: És que són en el Reaccent 5 la majoria.
2: Yard Act, Wet Leg.
1: Aquests ja no. Però va. Parlem del Primera Sound aquests dies al Mentida Codina. Gràcies, Mar, eh?
2: A tu.
1: A veure, avui hem de fer una felicitació.
3: Quin susto.
1: Aquest matí hem de saludar el Rafa Nadal. Bon dia, Rafa.
4: Sí, bon dia.
2: Hola.
4: Què tal, com estem?
1: Molt bé, moltes felicitats, que avui és el teu aniversari, eh?
4: Ah, sí, no fotis.
2: Sí.
1: Què vol dir que no fotis?
4: Ah, no sabia, no, és el meu aniversari. Quants anys faig?
1: Home, 40.
0: Rafa?
1: Més ni menys.
4: 40
1: anys, Rafa Nadal.
4: Moltes gràcies.
1: Com pot ser que no sàpigues que és el teu aniversari?
4: No, des que vaig deixar el tenis, no, m'és igual, no vull dir, no, passen els dies. Però sabia que era el meu aniversari, un número rodó, no? Bueno, avui faré festa grossa, no? Faré festa grossa, perquè no només és un canvi de dècada, sinó que més és una xifra molt important pel tenis. No?
3: Per què?
4: 15... 30, 40, no?
1: 40.
2: Ah, clar.
1: Just point. Tinc una pregunta que està fora de guió, Rafa.
3: Veuràs tu.
1: Que és per què estàs cansat si no estàs jugant a tenis?
4: Bueno, perquè, és que no... He estat molts anys, no?, jugant a tenis. Clar. I ara, pues, bueno...
2: Cansància acumulada.
4: De vegades, quan no tens res a fer, cansa, no? Però, dius,
2: sí, ja, em pares.
4: Avui que foto, no? Bueno,
3: escolta, sí. Si ja l'has fet 40, llavors la puntuació d'això com continua?
4: Pues mira, l'any que ve faré dius i el següent avantatge, no? Una broma molt de tenis.
2: Xistos
4: molt
2: de tenis,
3: però
4: no,
3: molt de tenis.
4: No ha entrat aquesta
0: broma. No ha entrat del tot.
1: Sí, ah, sí,
0: ja
1: sí.
0: Demanarem a l'Ojo del Con. Rafa, has dit que faràs festa grossa avui? Tinc bastanta curiositat per saber en què consisteix aquesta festa grossa.
2: Què faràs?
4: Bueno, doncs mira, avui, ara mateix, ja, sense perdre temps, aniré a comprar un iogurt.
3: Un iogurt?
4: Sí, però de sabor, eh? Sabor Macedònia. Tutti frutti.
3: I els dies que no fas festa i no et menges el iogurt, llavors què menges?
4: No, una pera. Una pera, però avui festa grossa, no? Em fotré un iogurt de frutes. Aniré a casa, em faré una dutxa amb sabó del bo, de gel.
2: Sabó del bo?
4: Sí, normalment em dutxo amb el de pastilla.
0: El Magno huele muy bien.
4: Exacte, el Magno és bo. Per la tarda passeig pel carrer amb una bona bossa de pipes i un cacau lat.
3: Quina barreja.
4: El que jo dic el tardeo.
2: Ostres. Ah, uau.
4: I per la nit sopar, pues, amb els pares i pel·lícula, no? Potser avui acabo el dia.
1: Planazo.
4: A les tantes acabo avui, no? Igual 11:30 per any, no? De locos.
2: Sí. Ah, de locos.
3: Wow. El que és de locos és, ara que t'estic mirant de prop, el cabell aquest que portes. Amb tot el respecte, com però
2: és?
3: No has pensat amb la pasta que tens posar-te més implants?
0: Més?
3: O, sí, bueno, no sé. Jo tinc... Perdó, eh?
4: No, tranquil. Jo tinc poc cabell, però almenys tinc la tita recta. No?
2: Oh,
4: no,
2: home!
4: En el món del tenis tothom comenta que ets un tita tort.
2: Eh? Arriba't al tenis,
0: també.
2: Ja.
4: El Djokovic es va fer un far de riure quan ho va saber, no? Diu que tens el penis més liftat que el meu drive.
3: Mira, no m'enfado perquè això que has dit, com no serà tenis, no sé si és bo o és dolent.
4: Bueno, pues ja està. Escolta, gràcies per la felicitació. Vinga. Per molts anys, Rafa. Vamos, Rafa.
1: Per molts anys,
2: Rafa.
1: 40... Hòstia, normalment ho celebraves al Roland Garro, que s'està disputant ara mateix.
0: Oh, sí,
1: és el primer any que... Bueno, després de molts anys que celebres l'aniversari fora de la pista.
4: Sí,
1: no?
3: Escolta, a mi això que em posis per guió el meu propi insult i ho hagi de llegir no em sembla gens bé, Rafa?
4: No, ja, això no ho he escrit jo, això ho he escrit el Lillo, no?

0: cançó que encara provoca que la gent s'exciti quan sona a la pista de ball, aixequin les mans i la celebrin com un autèntic himne de la música dance, que és David Guetta versionant Eiffel 65 amb la veu coneguda de Bebe Rexha. I'm Good Blue, un quart de nou. Si vols estar bé, què has de fer?
1: Què?
0: Escoltar la Tina Codina i participar al concurs d'avui que tenim amb la gent de Bedaví, a Vinyols i els Arcs, que és un poble meravellós, pintoresc, bonic, al Baix Camp, perquè arriba la cinquena edició d'aquesta festa del vi. Bedaví. Aquest divendres, per exemple, per celebrar-ho, tenen el concert del Roger Mas, no sé si el coneixeu.
2: Oh,
0: no,
2: i tant.
3: Salta l'ampit de la finestra, fes caure tots els tests.
0: I dissabte podràs anar a la gran fira del vi, al passeig dels plataners amb cellers, food trucks i activitats per totes les edats, per tota la família.
4: M'encanta. Les food trucks aquestes em tornen boig.
0: Tu et menges fins i tot la furgoneta, no?
4: Menjaré fins i tot el Roger Mas.
2: Mare meva, pobre home.
0: Avui al matí, a Codina, regalem un pack per divendres que inclou, atenció, 3 consumicions pel tas de vins.
2: Wow.
0: Pels fans dels vinets. 2 entrades pel concert del Roger i allotjament per la mateixa nit del concert amb esmorzar, fins i tot esmorzar, a la part hotel Olimar 2, que això entenc castellà, Vinyols i els Arcs. Eh? Si vols guanyar aquesta experiència, que està carregada de música, enologia i també, evidentment, és relax, envia'ns un àudio al 608-717-141, 608-717-141, aquí al programa, explica'ns de qui o de què t'agradaria desconnectar, de la feina, dels fills, del jefe, la jefa, de l'estrès de la carretera, del món sencer, de les males notícies, del cunyat o la parella, qui et doni la gana. 608-717-141 i podràs guanyar aquesta experiència a la cinquena edició del Bedaví. Molts missatges, va, som-hi. Bon dia i bona hora.
5: Bon dia, matineros, aquí el Roger, direcció al curro, com cada dia.
0: Roger Mas.
5: Doncs jo necessitaria desconnectar com a autònom que soc per un dia d'Hisenda i Seguretat Social, perquè així com tothom sempre diu que tots anem perseguits per la mort, a mi qui em persegueix és Hisenda i Seguretat Social, i per un cop cony, que sigui la parca qui em segueixi tu, perquè només em segueixen els que em cobren, macho.
0: Sí, senyor.
5: Bueno, que tingueu molt bon dia.
4: Correcte, molt a favor d'aquest autònom, un pobre autònom que mai es posa malalt.
0: No, l'asfíxia fiscal, és un gran problema d'aquesta societat. A mi ja m'han notificat des de la gestoria quan hauré de pagar aquest any, i escolta, es paguen a gust els impostos, però, si no pagués tot l'any.
2: Pensa que estàs salvant a molta gent amb la Seguretat Social.
6: A més, diu, la gestoria has de pagar això, dius, molt bé, i et passo els honoraris, la gestoria, també.
0: Ah, sí?
6: Que també has de pagar la gestoria, clar.
0: No, aquests m'ho cobren directament, ja no em diuen res.
6: Ah, vale.
0: M'ho giren i ja, vinga.
2: Vinga, 3.000 euros.
0: Més missatges, hola.
7: Matineros, jo el que necessito és per desconnectar de la feina, que estem d'auditoria i estic morta.
2: Ui.
7: Gràcies.
0: Està d'auditoria, té pinta de muntanya de papers, eh?
2: Sí.
4: Escolta'm.
0: Home,
4: ja que m'ha preguntat. Ja que em pregunteu.
0: Ningú t'ha preguntat. Ningú.
4: No, a mi m'agradaria desconnectar per un dia, ni que sigui, del Barça. T'imagines una Catalunya sense el Barça que parles de l'espanyol?
0: Enrique Riquelme ha dit al podcast de Jordi Wild que vol que desapareixi el Futbol Club Barcelona.
4: Molt a favor.
0: Fixeu-vos quin desgraciat, l'Enrique Riquelme. Hi ha algú que vulgui dir la seva o no? Catorla, Ferrer...
2: Jo vaig estar aquest cap de setmana a la Vall de Boí, on hi ha un total de 100 persones vivint-hi allà. Sí. I llavors em vaig adonar del... com necessito desconnectar de la gent, que hi hagi molta gent tota l'estona, el que és l'àrea metropolitana, vagis on vagis, hi ha sempre moltíssima gent.
0: Desconnectar per tornar a connectar, Sergi, pot ser que...
2: Sí, senyor.
0: Pot ser
2: I et dic més, Ernest, i permet-me fer-ho a capella, però a vegades de tant en tant no estaria de més posar la salut mental al centre.
0: Posem-li ja. El Cazorra encara no ens ha dit de què vol desconnectar,
8: De tots nosaltres, va dir que com la Mar, també.
9: Sí, home, t'has copiat, copio.
8: No, però és veritat. Però tu dius perquè nosaltres som homes i jo perquè vull desconnectar de vosaltres i de la feina i de tot.
0: És maco.
8: Però també vull desconnectar de la família quan estigui desconnectant, saps?
0: Perdona, et caiem malament, Cazorra?
8: No!
9: No, jo no.
2: Em convides a la teva piscina?
8: No.
0: Vale. Escolta'm, res, que ja sabeu que tenim aquesta cinquena edició de la Bedaví amb tota aquesta experiència que no tornaré a repetir perquè és més llarga que un dia sense pa.
2: Ja us ho direm si guanyeu.
0: Sí, exacte. 8 i 19 minuts, si voleu participar, 608-717-141, digue'ns de què o de qui vols desconnectar. Nosaltres, de moment, desconnectem del programa a fer una pausa. Ara tornem.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Al!
14: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
13: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Així sona la teva alarma de seguretat Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Peugeot. Hey guys, this is Bruno Mars.
19: A RAC 105. Estàs...

0: Molt bé aquests mariachis del final, eh? Cançó preciosa del disc de romàntic de Bruno Mars. Jo ho arriscaria tot per la felicitat dels nostres oients, que siguin, no sé, que els vagi tot bé, no? Que es llevin de bon humor.
1: Ara.
0: Que tinguin un dia, doncs, pausat, tranquil, afable, rodejat de bones persones, carregat d'amor, perquè l'amor i també els diners són el motor de la felicitat. Bon dia, Xavi Pardo.
2: Bon dia, què tal?
3: Les notícies parlen. Xavi Pardo.
0: Perdona, però és que no tot és cachondeo en aquest programa.
2: No,
0: també hi ha reflexions filosòfiques, no?
2: Sí, ara estem fent matina codina amb Mr. Wonderful.
0: Sí. No, però ja, al final som molt mentals, els humans, no? Llavors, si nosaltres inoculem aquest discurs una mica carregat de positivisme...
2: Clar, pensament positiu.
0: Estàs fent un petit clic ja.
2: Has de visualitzar...
0: En el dia d'avui.
2: Sí,
0: i a més, quan observes l'actualitat i dius, home, això està fet un fàstic, no? Doncs, com a mínim, bona ràdio,
1: sí,
0: optimista.
2: Sí, tot i que avui tenim una bona notícia.
0: Sí, home!
1: No? Sí, ja tocava.
0: El Papa Lleó XIV, doncs, es veu que també parlarà català.
1: Fixa't.
0: Una estoneta, això ja és motiu de celebració. Obrim ja anticipadament una ampolla de cava. Clar que sí.
1: Parlarà català, que ho fem.
0: Durant l'acte de la Sagrada Família, perquè l'accés a l'habitatge pot ser una merda, però si el papa parla en català, ja sembla, que, sembla que tot va una
2: tot
0: mica
2: arreglat,
0: millor.
2: Sí, ja tot està, arreglat, eh? Ja està. Què més podem demanar,
0: exacte,
2: com a país?
0: Sí, sí.
2: Ho tenim a tocar.
0: Els professors ja han dit que ja aturen les vagues. Ja.
2: Que ja està, amb ja això està. Es donen per satisfets. Sí, sí. Ho tenim a tocar. Doncs això, segons apunten fonts eclesiàstiques, el papa Lleó XIV farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, a banda del castellà, que ja ho sabíem, i del llatí, que ja ho sabíem, doncs sembla que ara també durant la part central de l'acte, que és aquesta benedicció de la Torre de Jesús, també faria servir el català. Això després...
0: A mi m'agradaria que fes servir el català de Vic. Hosti, quin goig que car de la Torre de Jesús.
1: Sí, senyor, que ben parida.
0: Sí, senyor, molt bé, el Godí. Era bon nano.
1: Sembla un penis
0: erecte,
1: això, tu.
0: Quin
2: segal. No sé si me'l veig a Lleó XIV amb un català de la Terra.
0: Mira, que sàpigues que d'aquí a 5-10 minuts truquem directament al Vaticà per parlar amb ell.
1: Ah, ho hem aconseguit al final, el número? Sí.
2: Doncs aviam si us ho confirmen, perquè just anava a dir que el Vaticà encara no ha confirmat que parli en català, però sí que tot sembla que després de que molts sectors haguessin posat el crit al cel... doncs...
0: Perdona, és que Déu-n'hi-do amb el Cristo, que es va muntar. Sí.
2: Doncs al final no tot estava dat i beneït.
4: És molt bo avui, m'encanta l'informatiu.
1: Estem tots gaudint tant d'aquests agraïts.
0: Molt bé, perfecte. Bé, alguna cosa més sobre la qüestió lingüística del pas del papa per Barcelona? No, doncs canviant de tema.
5: Faci un altre idioma, perquè al final, si un senyor de Jaén vol veure com es veneix la...
0: Ja va a Madrid, el papa, també.
5: Però no veurà la benedicció de la creu.
0: La benedicció
6: de Madrid. Eso es.
0: A veure, i en plena consulta dels docents, avui hi ha una nova vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Sí, la convoquen, ja ho sabeu, els sindicats minoritaris, que són els que estan continuant amb les protestes perquè no estan d'acord amb el preacord al qual van arribar els sindicats majoritaris de l'educació amb la conselleria. De fet, estan fent campanya pel no. Demà, a les 12 del migdia, s'acaba el termini perquè mestres i professors votin en aquesta consulta i, per tant, demà, pocs minuts després de les 12, de fet, perquè és bastant ràpid, bastant automàtic, ja sabrem si és gall o gallina. En tot cas, avui, ara a aquesta hora, els mestres que protesten a Tarragona i Terres de l'Ebre han de fer una acció sorpresa a Tarragona.
0: Veurem com els exàmens.
2: Veurem de què es tracta, perquè està convocada d'aquí a 3 minuts. I després una manifestació. 3 de cada 10 docents ja han votat en aquesta consulta, que vagin espavilant, que els hi queden poc més de 24 hores i només el 30% han votat.
0: Ells ens van ensenyar a no procrastinar i ara són ells els que ho fan.
2: Haurem de posar un gomet vermell.
0: Sí. Bé, el temps que ha fet les últimes setmanes, per cert, farà que aquest estiu hi hagi més mosquits i més paneroles.
2: No! Alegria, alegria, alegria. Això ho diu una associació d'empreses de control de plagues, que, per tant, diguéssim, amb ells ja els hi va bé.
1: Sí, clar.
2: També hi haurà més, no només més mosquits i més paneroles, sinó que també hi haurà més rates que l'any passat. Ostres.
0: Però no són les que passen l'antivirus, eh?
2: Bueno, però en tot cas... Sí. Passin l'antivirus o no, no ens fa gràcia tenir una rata campant pels carrers.
1: Ai, prefereixo 10 rates a una panerola, jo.
2: Oh. Sí?
0: No.
2: Sí. Ai, per favor,
1: sí.
2: Quina angúnia.
1: Oh.
2: I la bona notícia amb tot això és que els experts diuen que si realment fa molta calor, com sembla que farà, els mosquits picaran menys.
1: Ah.
2: O sigui, hi hauran més mosquits, però picaran menys, perquè estan una mica més estabornits.
0: Molt bé. Doncs, escolta'm, ens haurem d'aguantar, no? Jo ja entro a casa collonit.
1: Sí.
0: Ja buscant taques negres pel terra amb les paneroles que a mi em foten un fàstic de Déu.
1: A casa teva n'entren, tu que vius en un baix?
0: Sí, jo que cada estiu n'hi ha una. Que deu ser la mateixa. No, perquè l'hem... Bé, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt, dius, perdó, en un concert a Sydney, Austràlia,
2: sí.
0: Eh?
2: Sabeu allò, la mítica frase de hi ha algun metge a la sala?
1: Sí. Sí.
2: Doncs en aquest concert ho van haver canviat per un hi ha algun músic a la sala?
1: Ostres.
2: Sí, això va ser en un concert, un director d'orquestra en un concert a Sydney, Austràlia, que estaven fent una projecció de la pel·lícula La La Land.
1: Ai, que bonic.
2: Amb música en directe.
1: Claro.
2: Què va passar? Que en ple concert el pianista es va començar a trobar malament.
1: Ai, ai.
2: I va acabar, doncs, havent d'abandonar l'escenari perquè no va poder continuar el concert.
6: O sigui, es va saltar la pregunta de hi ha algun metge a la sala perquè els era igual la seva salut.
2: Sí.
6: I van anar, hi ha algun músic, no?
2: Hi ha algun metge a la sala? No. Doncs vés-te a morir entre bambolines.
1: Sí.
2: I es van preguntar, hi ha algun músic, algun pianista a la sala? I, curiosament, n'hi havia un.
0: Oh.
2: Hi havia un noi jove que sabia tocar el piano, un estudiant de música, de fet, i va tenir... el coratge, el sí, valor de presentar-se voluntari, el van treure a l'escenari.
0: Ho va fer bé.
2: I bueno, va salvar el concert.
7: Que xula, no?
2: Potser no va fer la interpretació de la seva vida, no és pianista professional,
1: només
2: és estudiant,
1: faltaria.
2: Però va fer el concert,
0: llegir
2: la partitura, i el concert es va poder fer fins al final.
6: Ole, ole, doncs mira, fixa't, van triar aquell home i van donar amb la tecla, eh?
0: Sí, senyor. Xavi Pardo, moltes gràcies.
2: A vosaltres, guapos.
0: Són 2:15.

0: aquest episodi d'avui del Matina Codina hem volgut comptar amb un altre èxit mundial i un artista de bandera que sempre és melòdica i optimista en les seves cançons. Aquí teniu All About That Bass, el Matina Codina de RAC 105. Molt bon dia, Catalunya, i molta atenció perquè queda menys d'una setmana per la visita més important dels darrers temps a Barcelona, no parem de repetir-ho, i és que el pròxim dimarts ja tindrem per aquí el Papa Lleó 14, que és el pontífex...
1: Sí! El pontífice más grande de la història.
0: Correcte. És el Vaticà encara, però em comuniquen que s'està preparant en aquests moments la maleta per venir ja cap a Espanya, cap a Madrid, cap a Catalunya, cap a Barcelona. Tenim en exclusiva, en aquests moments, aquesta hora del matí, connexió amb el Papa Lleó 14.
2: Sí?
0: Bon dia,
3: Buongiorno a tutti, Matina Codina de RAC 105.
2: Hola.
0: Com està, Papa Lleó? És un plaer parlar amb una persona tan important i respectada com vostè.
3: Grazie mille, peccatori. È un molto piacere viaggiare alla tua ciutate. Barcelona.
0: Comencem bé la trucada, eh?
4: Sí, escolta, quan vagis amb el Papa Mòbil per Badalona, això sí, ha agafat una assegurança a tot risc. No t'equivoquis de ciutat, tu, ara.
3: Gràcies.
0: Santedat, com és? És que no sé com maltractar-lo.
2: Papa, pare.
0: Sí, quin serà exactament l'itinerari que farà quan arribi per aquí, per Catalunya?
3: Primero de tutto, io vaig a dar passei con Papa Mòbil a la muntanya de Montserrati. Però è importante, io schivo la zona de Collbató.
2: Ui, millor.
3: No quiero ser el secundi papa que se cae per el barranqui.
2: Està bé.
3: E dopo, conducini il Papa Mòbile fins la Sagrada Família, è vero la grande obra de Antonini Gaudí.
2: Antonini, mira.
3: E tutto questo è in català.
0: Menys mal, perquè la gent s'estava queixant, eh?
4: Sí. Com ho farà,
3: veure? Senta giugini d'un giugiati, menjare feggi d'un penjat. Visca el pa, visca el vi, e visca la mia mamma, que em va parer.
0: Molt bon català, papa.
4: No tornis a dir va parir mai més.
0: Escolta, de la visita a Madrid, què ens en pot dir?
3: Si e voy a Madrid a tomar la sacristia, è la única copa que se levantará en el Bernabéu quest'anni.
2: Scusa,
3: la musica reggaeton mi piace molto.
4: Esteban?
3: Mi piace molto Babbani, eh?
2: Ah, sì?
3: Però io mi creuato con lui.
4: Chi è lui?
3: Babbani è stato in Barcelona e Papa in Roma. Allora, Papa viaggia a Barcelona e Babbani se ne va a Madrid.
0: Sì.
3: Si è creuato lo cammino, porca miseria.
0: Es fan,
2: porca miseria.
0: És fan del Babbani, però no s'han trobat. El més important és que la seva estada a Barcelona sigui un èxit i que pugui beneir la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i trobar-te també milers de cristians que l'estaran esperant, allò.
3: Grazie, es molto importante per me retrovare con molto cristiano catalani, en especiale Marpuga.
0: Què està fent, Lleó?
3: Ah, Leoni, jo no sono el papa de León.
2: Wow.
3: Marpuga, e quando arriva a casa...
2: Marpuga,
3: se merece un premio.
4: La mar deixarà
0: en pau,
4: eh?
3: Marpuga, io te daré el mio corpo per menjare. I beberi. Bendizione. Io voglio essere il leone.
4: S'ha begut el vi de missa
2: ja. Ho
0: deixarem aquí.
2: Aquest final.
0: Lleó 14, l'esperem amb certa impaciència, amb moltes ganes. Que vagi molt bé.
3: Grazie, bendicione.
4: Buenas noches.
0: Una abraçada. Dave Impala, Geni, al Matina Codina, 8:37.

0: Una de les apostes musicals de RAC 105 per aquesta primera estiu, el Dràcula. No, no sé si el Dràcula menja olives, també.
1: Ah, epa! Ah,
0: pregunto.
1: El Dràcula, si no tenen alls a dins, sí.
2: Home, si es menja les persones, la persona menja olives... Sí,
1: però no es menja les persones. Se come les persones, el Dràcula.
3: No,
1: la muerde.
2: El coll, i xucla tota la sang.
0: A mi m'agrada pensar que sí.
1: Vale, pues si volies dir això des del principi, a més talla'ns perquè...
3: Llavors no ens interpel·lis.
0: Tampoc volia extendre el debat fins a les 11 del matí.
1: Però som idiotes, nosaltres ens tires una dada com el Dràcula menjant olives i et fem dos programes.
2: S'ha de dir que ara mateix aquest debat és una merda.
0: Bé, el cas és que arriba el bon temps i un dia d'aquests vindrem a casa i farem un aperitiu com cal, amb els amics, la família, la parella, els companys de feina, amb qui tu vulguis, però sempre amb l'espanyola, perquè sense l'espanyola, ja sabeu, no hi ha aperitiu. De fet, ahir vam regalar aquí el programa aquest lot d'olives, sí? L'espanyola, on hi trobareu les grans clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapeño o les noves de Gilda i el darrer llançament que a mi em té flipadíssim, que són l'espanyola farcides d'anxova de l'Escala. Més catalanes no poden ser.
1: Increïble.
0: Per tant, aquest estiu... L'espanyola, una aceituna com ninguna.

0: Pumba.
1: Ei, Timon.
2: No, és Pumba.
0: No, és Pumba.
3: 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Home, està entrant la Mònica, perfecte.
4: Ah, mira,
3: la
4: Mònica,
5: seu,
4: seu.
5: Com si estiguessis a casa teva.
1: Posa't còmode, Mònica.
0: Tranquil, hola, Mònica.
5: Tranquil·la, respira.
0: Hola, què tal?
3: No, és que arribes derrapant, però just a l'hora. Aviam, va, som-hi.
6: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Hola, què tal? Com estem?
3: Bé, quins dies tan tontos, eh? Que,
0: sí,
3: que està fent?
0: Vull dir, van passant cosetes.
3: Hem passat del fred a les pluges a la calor extrema.
0: Tempestes ahir.
3: Ahir tempestes.
0: Eh?
3: Sí. Avui m'he refrescat tot plegat.
0: Exactament.
3: No?
0: Poca pluja avui.
3: Sobretot gent del Berguedà i gent que té entrada pel primer de Sound estan molt pendents del temps que farà. Per tant, t'escoltem amb les orelles ben obertes.
0: Avui poden estar tranquils, en general, tant a la Patum com al Primavera, perquè s'espera un dia força calmat, amb alguns núvols només, però sense pluja, i baixar de temperatura, entre 2 i 4 graus respecte a la d'ahir, amb màximes de 25 a 30 graus. Demà sí que ens haurem de preocupar una miqueta més pel temps, perquè s'esperen pluges. De fet, al matí 4 gotes en punts a la costa, i a partir de mig matí, migdia, xàfecs al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques gironines, també l'interior de les comarques de Tarragona o Pla de Lleida, i després al vespre cap a la resta. També arribant aquests ruixats a la ciutat de Barcelona entre última hora de la tarda i al vespre. I després divendres i el cap de setmana, pinta més tranquil. Divendres, com a molt, algunes restes de ruixats entre Girona i Barcelona, dissabte i diumenge al Pirineu, i a partir del cap de setmana torna a pujar la temperatura. Avui baixa, demà baixa, sobretot en punts del nord del país. Divendres també torna a baixar una mica el termòmetre i, com dèiem, al cap de setmana, a poc aniran pujant les temperatures.
3: Gràcies, tremenda.
0: Que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa d'Onel. Cada matí a RAC 105.
9: RAC 105 Barcelona. Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
10: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
11: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
12: Césped Solución.
13: Més informació a céspedsolucion.es.
14: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
15: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
9: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
16: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
5: ¿Qué?
9: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
16: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
5: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
16: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
0: Molt pesat, aquest senyor.
17: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.

0: Bé, no és cap secret, companys, que ha arrencat ja, tret de sortir de l'època de festivals, i n'hi ha un que em té especialment el cor robat, que és el festival Terramar CaixaBank de Sitges.
1: Oh, claro.
2: Quina meravella.
0: No t'equivoques mai, tu, És que m'agrada molt aquest personatge, el que és el Josep Maria Mainat, no és d'aquí per enfotre-se en dels altres.
3: Sí, que aquí ha sigut un record, només això.
0: No diu mai res, per tant no es pot equivocar, no?
1: I per fer que m'agafi a mi un atac de riure, també.
0: Exacte.
1: La seva única funció.
0: Bé, deia, Festival Terramar CaixaBank de Sitges, del 31 de juliol al 12 d'agost. Podràs viure el festival amb els concerts de Joan Dausà, el doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestà, la gira dels grans èxits dels 40 anys de Sopa de Cabra, també. Ara m'he equivocat, perquè volia posar
1: Igual, és bona.
0: El Sergio Dalma també hi serà. L'únic concert a Catalunya de Earth, Wind and Fire.
1: Oh, home!
0: L'espectacle homenatge a Michael Jackson, This is Michael.
1: Wow.
0: Sílvia Pérez Cruz. T'imagines que hi anés el propi Michael Jackson?
1: T'imagines?
0: Sí que seria impagable, eh? Escolta'm, entrades a la venda ja a la seva pàgina web oficial, que és molt curteta, festivalterramarcaixabank.com.
3: Com l'Alan.
0: Festivalterramarcaixabank.com.
4: Sí, senyor.
5: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: 12 minuts i les 9. Últim cop d'ull a les carreteres catalanes per saber quins són els punts més complicats per circular aquesta hora. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Més enllà de les retencions habituals, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquestes incidències arreu de la xarxa. Tenim un accident a la ronda de dalt, a l'altura d'Horta, que en sentit nord talla fins a dos carrils de circulació i provoca 5 quilòmetres de retencions des de Sant Gervasi. També tenim dues avaries, una a la ronda de dalt, també a l'altura de Vall d'Hebron, que talla un carril en sentit Llobregat i provoca 4 quilòmetres de retencions. L'altra avaria ha estat a la AB7, a l'altura de Barberà del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud i es fan 3 quilòmetres de cues. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!
5: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'esperem?

0: Una cançó que ves que plorar ens fa xalar i ens fa alegrar i ens fa pujar al pòdium a la discoteca. Estem parlant del Sotxal Càzar amb aquesta cançó amb clares traces i influència dels Sols 80, que a tu t'agrada Alcaraz perquè dius que és el teu nom.
1: Claro, no? Es mi canción, es sí. De Alcaraz, tío.
2: Uau, es brutal.
1: Alcaraz, qué bueno, ay.
3: No le digas tu nombre otra vez, todo el rato.
1: ¿Eh? Qué Carlitos mal. Alcaraz.
4: No, és el Càzar,
2: és bona.
4: Idiota.
5: Vinga, Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Ai, soltava.
0: Ai, senyor, va, seguim aquí a RAC 105, Despertant Catalunya, camí de les 9, repassant la tele amb l'Ala Lillo.
6: Sí, no sé si sou fans de la Natza Ferrer.
2: Home, i tant.
6: Però, doncs mira, això us interessa, perquè aquest tall, el Peyu... va convidar la Natza. M'estic embolicant, oi?
2: Sí, torna a començar.
6: No, no em contesteu a la pregunta. No sé si sou fans de la Natza Ferrer.
2: Calleu!
7: No.
6: Però si ho sou, us interessa aquest tall. Perquè el Peyu va convidar la Natza al programa La Renaixença, sí. I li va preguntar si deixarà l'Està Passant de TV3.
8: Ara estàs a l'Està Passant, també?
7: Sí.
8: Una etapa que, quina, també, què? Quan la deixarem, també? La...
7: Mira, no m'ho facis dir, jo espero que em deixi ell a mi.
8: Sí? Estàs còmoda?
7: Sí, sí.
8: T'agrada presentar l'Està Passant, sí.
7: Sí, estic còmoda perquè tu saps que la feina que ens comporta també fer l'Està Passant, jo estic còmoda perquè treballo poc.
8: Clar, és fàcil. Vas allà, et diuen una mica...
7: I m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
8: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
7: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
8: Una tensió perquè els de estaven atabalats perquè jo venia amb la meva roba de casa.
7: Exacte,
8: tothom s'atabalava.
7: Exacte, aquelles samarretes. Llavors, per això, des de que tu has marxat, allò s'ha tranquil·litzat una mica.
0: Bé, entre broma i broma, la verdad se asoma.
6: Sí. Sí. Què passa, merdosos?
0: Home,
6: escolta'm, aquest Peyu vol fer fora tothom, eh? Primer em va fer fora a mi, no, i ara vol fer fora la Natza.
0: Crec que no et va fer fora,
2: no
0: crec
2: fer
0: que
2: fora.
0: Senzillament no us vau entendre, ja
6: no
0: està, coses de la vida. Ara, és veritat que preguntar-li a la Natza quan deixarà l'Està Passant, com en un moment en què hi ha tan poques dones que presenten programes de tele, no?
6: Jo crec que el Peyu és tan inquiet.
0: No, que pensa que si ell ha plegat a l'Està Passant, ha de plegar tothom, ja,
6: sí,
0: no?
6: Sí,
0: és com... ja no té cap sentit el programa.
6: Sí, sí, sí, és veritat. Anem amb Mercedes Milà, perquè
0: home,
6: ja sabeu que ha tornat a la tele.
2: Aquí, no ens pregunta si som fans de la Mercedes Milà, aquí.
6: Ho sou?
7: Jo sí.
6: Sí? Doncs
7: la
6: mira.
7: Mercedes m'agrada, veus?
6: Doncs els diumenges a la nit, a la 2, doncs pots veure el programa aquest que es diu Me meto en un jardín. La cosa és que Mercedes Milà va ser entrevistada a Ràdio Televisió Espanyola al programa Menudo Cuadro, on va explicar la pasta que cobrava a Gran Hermano per gala i l'afer que va tenir amb un concursant.
2: Ostres!
9: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
8: O sea, 60.000.
9: Sí. Hombre, yo estaba dando muchísimo dinero.
8: Totalmente.
9: A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
10: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
9: Muchas gracias.
10: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
9: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía no nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
10: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
9: Matías. Yo estoy encantada, pues nunca he trabajado en la 2. Claro, que yo el dato he tenido que hacer un cursillo para entender que el dato era bueno. Porque aquí un 4,6 es como si te dicen que te vas al infierno directamente.
10: Porque te siguen preocupando las audiencias.
9: Hombre, pero si las audiencias son en la medida de tu salario. O sea, yo no entendía nunca cuando la gente las despreciaba, porque me parecía estar ciego. O sea, la audiencia de un programa es la medida que te da la gente, los ciudadanos, claro, para decirte vete o quédate.
0: Es que yo no entenc aquesta gent que no li importa l'audiència que fa el seu programa.
6: Claro.
0: Per mi denota poca implicació i que no t'importa el programa. Vull dir, si el programa va bé, tu vas fer, claro, professionalment. No?
6: No hi ha tanta pasta a la tele, a més, que una mala audiència et fa fora, però vamos, una setmana, eh? I el candidat... No.
0: Pensava que volíeu fer algun comentari més, perquè jo, per exemple, he vist que la Mar Puga... quan la Mercedes Milà ha explicat que s'havia enamorat alguna vegada d'algú que entrevistava... No, ella ha dit que no, la Mercedes, no? La Mercedes
7: ha dit que
2: no.
7: Sí, que
2: era un
7: sí,
2: punt de Gran
7: Hermano. Aún se hablan.
6: Claro, que era Matías, que creo que era argentino, que estaba buenísimo.
7: Sí.
6: Y claro, tenían un rollo ya en la entrevista de expulsión, que fue increíble, y luego, pues mira, no sabíamos que había habido algo más.
0: I a tu mare, entrevistant algú, t'ha passat que...
7: Clar, d'enamorar-me d'amor, no,
0: flama,
7: però
0: no?
7: Que m'ha mulat, sí.
6: Per exemple, aquí.
7: No diré noms.
6: Digues.
7: No us diré.
2: Algun menor de 35 t'ha passat?
7: No.
6: Home, ara tens un, no?, entre cella i cella, o no?
11: En tinc diversos, vull dir, no... Sí. Però sí, a mi m'agraden tios que entrevisto. I mira, escolta, mai se sap.
12: T'has entrevistado a mi alguna vez?
11: A ti no, però... No, però mira, si m'entrevisto, m'enamoro.
0: La Mercedes deia en aquest tall, que era més llarg, però evidentment doncs, l'hem resumit, l'hem escapçat una mica, deia que ja no es parla amb el Miguel Bosé d'ençà de la pandèmia i totes les seves teories conspiranoiques, que s'ha refredat molt la relació, perquè recordem que eren grans amics, el Miguel Bosé i la Mercedes Pilar. Bé, atenció amb el titular que donarem ara.
6: Sí, sí, sí. Em sembla... posa la música de l'Hormiguero, perquè... Aneu-vos acomiadant, potser, d'aquesta musiqueta i de les formigues i de tot.
12: Sí.
6: Potser, calla, potser podríem deixar de veure-la almenys Antena 3, com a mínim.
12: Què?
6: I és que Pablo Motos...
12: Què? Nos vamos a la revuelta.
13: Sí, nos vamos d'aquí.
11: Ai, no.
13: Calleu, formigues, un moment.
6: I és que Pablo Motos va pillar un cabreig monumental amb els jefes d'A3 Media. Per una entrevista que farà aquesta nit el candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme.
11: Oh,
6: ho explicava d'aquesta manera i els motius Ciro López a Twitch.
14: El senyor Pablo Motos, el viernes pasado, le comunicaba a los que mandan en Antena 3, en A3 Media, que el año que viene el programa no se iba a hacer, el Hormiguero no se iba a hacer en A3 Media.
13: ¿En?
14: O sea, que dejaba de hacerse, o sea, sí, que eso, de eso también se puede hablar. Joder. Y lo tengo confirmado por varios sitios.
15: Sí, seguro.
14: Que a Pablo Motos le intentaron echar para atrás la posibilidad de que Riquelme estuviera mañana en el programa.

0: cas és un fet que sigui seriós i que estigui sigui cert.
1: Tu t'imagines el Pablo Motos amb les formigues, de veritat, portant-les sí. allà i fent les babuetes?
2: Pues sí, sí, nosotros éramos los que amenazábamos a algún invitado de que viniese a nuestro programa y no a la revuelta.
3: A la revuelta, desgraciado.
2: Que salga el de la cúpula de Antena 3. Eso,
0: bueno, Alan Lillo, suposo que has fet les teves investigacions i has contrastat aquesta notícia, no? Aquest rumor.
2: Sí, ja em coneixes.
0: Què es diu?
2: vaig estar parlant amb Florentino. Bueno,
1: no diguis les fonts.
0: Però que pot anar de veritat Pablo Motos amb aquesta amenaça, amb aquest rumor que plega o no?
2: A veure, la cosa és que a Florentino no li fa cap gràcia que hi hagi un programa top com l'Hormiguero i que li facin doncs, tota la propaganda a Enrique Riquelme i ell no hi sigui. També, d'altra banda, aquest senyor Florentino no dona entrevistes a ningú més que a Pedrerol. Ara. Llavors, clar, Pablo Motos va amb un Ferrari i diu, a mi ara ja estic fart de problemes d'entrevistats i jo faig el que em dóna la gana perquè l'audiència m'avala.
4: A 3 Media, que és el Grupo Planeta, també hi ha la Sexta, hi ha el Ferreras, que és amic íntim d'ell, vull dir que, clar...
1: I la majoria dels de 3 Media els pots veure en qualsevol partit del Madrid allà al palco, parlant coses i signant coses.
5: A mi m'encanta Enrique Riquelme. Sí, i avui, a les 7:15 del matí...
6: Sí.
5: Li he fet follow a Instagram.
6: Epa! Ahí está, exclusiva, ¿vale?
5: Sapigueu.
6: Atenció, vamos a estar muy atentos,
4: jove. Per la mare és jove, fins i tot.
5: 37 anys.
4: Ojo,
1: Ostres, és un crio.
5: Oh, my God.
0: Bé, seguirem aquesta història d'amor entre Marc Puga i l'Enrique Riquelme i també si Pablo Moto continua o no la temporada que ve, tenint en compte que actualment encara és el programa més vist diàriament de la tele.
2: Wow. No se llama Moto, se llama Motos.
3: Eso, no dices el nombre, codinas, no sabes nada.
0: Quan vaig a publicitat sou molt pesats.
2: No te
0: enfades. Jo també... plego del programa aquest.
3: Ja era hora.
0: Me'n vaig, ja està. La temporada que ve em trobareu a una altra ràdio.
1: Vols que sigui la teva formiga, jo?
0: No, merci. Adéu.
7: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
8: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
9: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
10: Costellarro va bé. Gràcies.
11: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
9: Costellarro, senyor?
12: Volkswagen.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
14: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamari...
15: Un moment. Si no hi ha la espanyola, no hi ha aperitiu.
16: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
17: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-609. I sí, també per autònoms i empreses.
18: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
19: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Això és el Matina Codina. I estem...

0: des d'Austràlia, concretament un home que es diu Josh Fawaz, Like a Prayer, una cançó de Boti Boti, una cançó electrònica que ens esperona a tots aquesta hora al matí, 9 i 6.
1: Boti Boti Boti.
0: Dimecres.
1: Molt bona.
0: Al matí, a Codina, com cada dia d'aquest... No, sí, com cada dimecres de cada setmana, repassem les notícies més destacades del cor amb una dona que aviat sortirà a la casita de Bad Bunny. Perquè jo crec que ja té el nivell de, el nivell de popularitat com per aparèixer per allà.
2: No és veritat. Pensava que anaves a dir una dona que aviat estarà a Tu cara me suena, que em fa més il·lusió que estarà a casita de Bad Bunny.
3: Pesada, que ets amb Tu cara me
2: suena. Pesat, tu!
3: Cada dia dius el mateix.
2: Home, però perquè...
4: Una mica pesada, falta de respecte.
0: Al final, per insistència, potser et diran vine i calla.
2: És que jo sempre dic que jo no sóc pesada, jo sóc insistent. No, amb insistència s'aconsegueixen coses.
0: Vinga,
2: un titular ràpid abans de començar i entrar en matèria amb el cor, i és que després d'aquesta cançó... I una ruptura èpica que va ser la de Shakira i Piqué, a hores d'ara podem dir que han reaparegut rumors sobre una possible reconciliació.
0: Va. Amb qui? Amb el Gerard?
2: Sí. Home, clar.
0: Però no està amb la Clara Chia.
2: Però què ha passat? Què ha passat?
4: Potser es reconcilien a nivell d'amistat, de dir, compartim dos o tres fills junts.
2: No sé, però el que sabem a hores d'ara és que Shakira i Piqué, ho hem comprovat aquí amb les meves fonts d'FBI, que són Xavi Cazorla i Sergi Ferrer, es tornen a seguir a Instagram.
0: Sí.
2: El Piqué només segueix a 494 persones i la Shakira només en segueix a 216. Hi ha molt poca
0: això
2: gent.
0: Això no implica relació sexoafectiva.
2: Hem
0: al final...
2: dit possible reconciliació, que cadascú que faci les seves teories. Jo no sé què pot passar.
0: Des de l'estadi de l'amistat, per entendre'ns.
2: Però penseu que una persona infidel és sempre infidel. I la Clara Chia està molt guai perquè estàs amb el Piqué, però si l'han enganyat amb tu, a tu t'enganyaran amb un altre. Home, perdona, és llei de vida.
0: Tindria tot el sentit perquè es tancaria el cercle. Van començar pel Mundial del 2010, no?
5: Ah, sí, mira.
2: I ara... Sí, que sempre vols el que no tens. Posaré quan el Piqué diu... Mare de menos la madurita, saps?
0: Sí, finalment és la mare també de,
2: dels
0: seus fills.
2: Sí.
0: És important que dues persones que se separen es portin bé si hi ha canalla pel mig.
5: Sí, senyor.
2: Vinga, va, entrem en matèria. Campanes de boda. Anem de casament.
5: Vinga, viva los novios. Qui ets a casar?
2: Això és la tuna, eh? Doncs mira, vam parlar dilluns de la boda secreta de la cantant Dua Lipa. Doncs sí, hem pogut veure imatges del casament secret. Ara ja sí, ella mateixa ha sorprès els seus seguidors compartint les primeres fotografies del casament amb l'actor Callum Turner, que van celebrar a Londres el 31 de maig, aquest cap de setmana. Va ser una cerimònia molt íntima i hem vist a les imatges que va lluir un conjunt blanc inspirat en l'icònic estil nupcial de Bianca Jagger, amb blazer, faldilla i un gran barret. Amb una pamela així tota gran, va molt elegant ella. I va ser un enllaç molt discret, però que ara ja podem veure fotografies. Per tant, a qui li interessa el casament, pot buscar Dua Lipa boda i us sortirà tot.
4: Jo estic mirant fotos del seu marit i és guapo.
0: El cabron és molt atractiu.
4: Però no és tan guapo com el que la Dua Lipa mereix.
5: Ah, sí?
2: Perdona,
5: sí.
2: És molt subjectiu, això que dius.
5: Venga,
4: No, a veure, és un tros d'home d'aquests que no veus tu pel carrer.
2: A més, no és important el físic, és important com sigui, com la tracti.
6: No fem body shaming, no parlem dels cossos de saber. Fica, dels cossos no es parla, de què vés parlar?
2: Doncs mira, parlant de casaments, parlarem de la Taylor Swift. Perquè tenim informació del que es coneix fins ara sobre el possible casament amb Travis Kelce. No?
0: Kelce,
2: mira.
4: Provocal.
2: Que és una de les bodes més mediàtiques d'aquest 2026. I tot apunta que se celebrarà el 3 de juliol del 2026, tot i que ells ho estan portant també molt discretament.
0: 3 de juliol, has dit?
2: 3 de juliol,
0: d'aquí un mes exacte.
2: Per tant, d'aquí un mes exacte.
3: Els fotrà una calor a la boda que...
4: Ara. Que mal planificat.
2: Alguns seguidors creuen que la data filtrada pot ser una estratègia per protegir la privacitat. Vull dir que potser és una data que no és perquè ells ho fagin sense...
5: Per jugar a l'engany.
0: El trilerisme.
2: Exacte. Es casaran a Nova York i entre els noms que hi sonen de convidats està la Selena Gomez, per exemple.
0: Sí.
2: La Emma Stone, l'Ed Sheeran, el Robert Pattinson... Bueno, la crem de la crem dels Estats Units.
0: No has trobat Ernest Cudin a la llista, eh?
2: No ens he trobat, mira que ho he buscat, eh? I vam fer una cerimònia bastant íntima, amb uns 150 convidats, vull dir que per ser ells és poca gent, no?
5: Els hi fa el càtering, nena, ho saps, nena?
2: Ah, sí, bastonant-ho?
5: No, pregunto, a veure què els hi feia.
2: Entès que els hi feies tu. No, el càtering no.
0: Però en el cas hipotètic que contracti una orquestra d'aquestes que fan versions, quina pressió, no? Tocar el casament d'una cantant tan important.
6: És veritat.
4: En primera fila mirant-te i amb cara de...
0: Jo no acceptaria ser el DJ, de veritat. O sigui, no penso...
2: No podries concentrar.
0: És que si no li agrada la selecció musical...
4: Clar. Saps?
2: el que continua a ser un misteri és on faran la lluna de mel.
5: Oh.
2: I molta gent diu que pot ser el Carib. Per tant, que sapigueu que tots els rumors de la boda de Taylor cada cop en són més.
0: La poden fer directament, la lluna de mel, a la lluna.
4: Volia a Toledo.
0: Si volen.
4: Sí, tots. No se lleva ya ir a las Canarias, a Toledo. Es muy bonito, yo estuve en Toledo.
0: Mira, on vas fer tu la lluna de mel?
4: En Toledo.
2: Parem, es preciós, tienes toda la razón. Es verdad,
4: paremos en Salamanca.
2: Paremos.
4: Y luego pues fuimos a Toledo.
0: Tú y la Mercedes.
2: Heu d'anar al restaurant Iván Cerdeño si aneu a Toledo.
4: No.
2: Que és molt maco i és molt bo i ell és una meravella.
4: Tú tienes que ir al Club Paradise en la carretera de Toledo, ja verás
2: no,
4: qué bonito.
2: Gràcies.
4: Se come muy bien.
2: Sí, va, parlant de parelles, estem parlant de rumors, però a mi m'agrada quan ja diuen les coses clares i com són. Ara. Per tant, parlarem de Lewis Hamilton, pilot de Fórmula 1. Sí. Que dèiem fins ara que es rumorejava que estava amb la Kim Kardashian, doncs la parella ha deixat enrere els rumors i ha compartit un vídeo a les xarxes socials confirmant públicament els seus romans, dient que estan junts i són unes imatges molt maques que apareixen gaudint d'un passeig amb bicicleta.
4: Ole.
0: Home.
6: Anda, fíjate. Este no estava con la de Pussycat Dolls.
4: Mar?
2: És que no entens la pregunta, no. El nom, no té res.
6: Me llamo José Manuel Parada, trabajo en este programa.
4: Sí.
2: No, que no he entendido que me has dicho, ya sé quién eres.
6: Que si Hamilton no estaba con la Pussycat Doll. Que tampoco
2: pues
6: sabes
2: no lo
0: que
2: sé.
0: Mar,
4: ¿qué
0: Doll?
4: ¿Qué pensas, Mar?
6: Madre mía, vaya bueno. Sección más rara. ¿Verdad?
4: És que la Mar,
2: Del
4: 2007 al 2015 va estar sortint amb la Nicole Scherzinger, que estava al grup de les Pussycat Dolls.
6: Claro,
4: és que la Mar la va agafar massa jove.
2: Sí,
0: en qualsevol cas, a mi m'agrada molt quan famosos d'aquesta talla fan una cosa tan mundana com anar en bicicleta.
2: Per això m'ha semblat supertendre.
0: No, i que sí. Això sigui notícia.
2: És un moment molt natural, sí, mostrar una relació consolidada, que duraran dos dies, però bueno, estan junts ara, estan bé, doncs endavant.
4: En Holanda vamos mucho en bicicleta, en Holanda.
0: Aquí està Ronald Koeman. El bo de Ronald. Què tal, Ronald? Com estàs?
4: Buenos días, Luis. ¿Te acuerdas de los pretemporadas que íbamos en bicicleta?
1: Digues, Lluís, endavant.
0: Com està la família?
4: Está bien. Ahora están dando un vuelta en bicicleta por Rotterdam.
2: ¿Sí?
1: ¿Sí?
4: ¿Cómo estás tú con los familia?
0: Es que venen borrachos aquí a fer.
1: Sí, no, deixa'ls.
0: Sí. La senyora que...
4: Está bien, te da de cuerdas. Tu és verdament tirado que estàs separada.
0: Sí. Escolta, per què no feu un podcast a Lluís Canut i Ronald?
2: Com a l'Om i el Pou, pues lo mismo.
1: Sí,
0: senyor. Koeman i Canut. Canut i Koeman. Tal per la qual. Dos hermanos muy locos.
2: Canut i Koeman, mola.
4: Caco en cuca.
1: Per què?
0: La sinistra total.
2: Cancum, es pot dir Cancum. Com Canut Koeman.
0: Bé, donem-hi dues notetes.
1: El màrqueting, Mar?
2: Sí, de les xarxes.
0: Marc, moltíssimes gràcies per posar-nos el dia de la premsa rosa.
2: No, a vosaltres.
0: 9:14, agafa un cagarro.

0: Vindrà el novembre a Barcelona. Estem parlant de Pitbull i la seva col·laboració amb la Cristina Aguilera versionant el Take On Me del Zaha. 9 i 17 minuts d'aquest dimecres.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: Aquesta és la trucada llet nostra. La Maria, si agafa el telèfon, entrarà al sorteig d'un superlot de 30 litres, dos packs de 4 potets de diversos làctics i també un superquit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per començar cada dia amb el Matina Codina i llet nostra.
2: Estamos llamando, a ver si
0: coge. Hola, Maria.
3: Què? Digues.
0: Ui, bon dia. Mira, em dic Ernest Codina, et truco en directe, Maria, des de RAC 105, perquè dilluns va ser el teu aniversari, oi?
3: Sí.
0: Molt bé. Ens coneixes a nosaltres, els de la ràdio, els de RAC 105, o no?
3: Sí, però no gaire.
0: No gaire, bueno, no, doncs...
4: Això és que no. Això és el que ens passa en general.
0: La Joana, que és la teva amiga, que bé coneixes.
3: Ah, sí. Sí, que la conec, sí.
0: Ella ens escolta molt sovint i ens ha demanat que et truquem per sorprendre't i felicitar-te.
3: Sí, que m'ha sorprès, sí.
2: Per molts anys, Maria!
3: I te l'has ben sorpresa.
4: Home, se't nota.
2: És bona.
0: D'això va, Maria. Escolta'm, quina amistat t'uneix amb la Joana, perquè nosaltres puguem entendre una mica aquesta relació, això, que ja fa molts anys que dura, no?
3: Bueno, som com de família. Oh. Amb la seva mare som com germanes.
0: Que sou del mateix poble?
3: Sí, som de Terrassa i, a més, anem tots en un poble del Pirineu i tenim les cases de costat i... Sí.
4: Quin poble?
3: De tota la vida.
4: Quin poble del Pirineu? Quin poble?
0: És el periodisme.
3: Biscarbó.
5: Ole, no el conec.
4: Visca.
3: El coneixes?
0: De quina comarca és? De quina comarca és, això?
3: Està entre el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, divideix.
4: Ah, Biscarbó.
0: Preciós, preciós.
4: Ah, jo havia entès Biscarbó i estava buscant Arbó.
0: No, aviam, escolta'm.
3: No, Bis, amb B.
4: Bis.
5: Oh, és maco, estic veient fotos.
4: Ostres, tenen un arbre.
3: Ah.
5: Molt maco, molt maco, sí.
2: Ah, molt bé, molt bonic.
4: Perdó, jo no vull ara entrar en disquisicions, però obro Wikipedia i posa Biscarbó és un poble despoblat des del 2010 del terme municipal de les Valls de l'Aguilar.
3: Sí, ara hi han 3 persones empadronades.
4: Ah.
3: Fins ara no hi havia ningú.
5: Molt bé. I pots visitar el dolmen.
0: Sí,
3: hi ha un dolmen, sí. Molt maco.
0: Sí. Maria...
3: O Llosa del Corralet.
5: Veus?
0: I vosaltres teniu segona residència allà, no?
3: Sí, però passa que com que estem jubilats anem pràcticament mig any allà i mig any a Terrassa.
0: Que xulo. Hola. Això sí que és desconnectar, La festa major deu ser l'hòstia, amb 3 persones.
5: Amb padrones.
3: No et pensis, per la festa major arribem a ser 70.
5: Doncs mira, a mi m'encanta. Més val poca gent íntim que això de Barcelona.
0: I benvinguda.
5: A mi m'agraden molt més aquestes festes.
3: Ens agafem el dia que hi som tots i ens agafem com volem.
0: Clar que sí. A tot això, Maria, quants anys vas fer dilluns?
3: 76.
5: Ostres!
0: Doncs la Joana diu que et vol felicitar perquè ets una molt bona amiga seva. Diu que, de fet, ets com una mena de segona mare, ja que la vas criar i li vas ensenyar moltes coses quan ella era petita.
3: Exacte.
0: Des de l'art fins a la bona educació i conducta.
3: Petita, petita, petita.
4: Ui.
0: No, això és preciós. A veure, què més? Ah, no, sí, res, que vol que et truquem i que et felicitem de part seva, ja està.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
5: Que mona, Joana.
0: A tu.
3: I estic molt contenta.
0: Maria, ens ha agradat molt conèixer-te.
3: Igualment, i ja ho sabeu, si veniu per allà i ens trobeu, ens assegurem.
2: Ah, doncs mira,
5: i tant.
2: Quants més siguem, més riurem.
5: Mira, en lloc de 70, 75.
0: Jo aquest estiu vaig a punxar la festa major d'Aramunt, que no sé si queda a prop o no, però sí. És un dels Pallars. Coneixes Aramunt?
3: No.
0: No, per no el coneix.
3: És que hi ha molts poblets,
2: Oh, clar. Catalunya és tan gran, és maquíssima.
4: És maquíssima, preciosa, Catalunya.
3: I s'hauria de cuidar més, tots els pobles d'allà dalt.
2: Ara.
3: La gent ha estat molt deixats de serveis.
6: Exacte.
4: 85 habitants.
3: Si hi haguéssim més serveis, hi hauria més gent vivint.
5: Digueu.
0: A quin ajuntament pertanyeu, aquí a Biscarbó?
3: A Noves de Segre.
4: Ostres, clar.
3: Perquè som les Valls d'Aguilar.
0: Molt bé, perfecte.
3: Que consta de 16 o 17 nuclis.
4: Home.
2: Queda apuntat.
0: Que espavilis.
3: És un terme municipal molt gran.
2: Home, i tant, vostè dirà.
3: Però ja pots dir de tu, ja.
2: No,
3: No em facis més vella del que sóc.
2: No et preocupis.
5: Home, no.
2: A Maria.
0: No, però és veritat que hi ha molts d'aquests pobles que van mancats de serveis i que hi ha certs ajuntaments, sí, l'administració, sí, i la Generalitat, que s'haurien de posar les piles.
5: Ben
0: perquè,
5: escolta,
0: no per ser menys han d'estar més abandonats.
5: Ara,
0: eh?
5: Ara que estàs a la ràdio, aprofita, ja, i queixa't.
4: Exacte. Insulti ara algú, si vol.
0: Adéu, Maria, gràcies, un plaer.
5: Felicitats.
2: Vagi molt bé.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
6: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
9: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
10: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
9: Taxi? On sigui!
10: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: 5 hores de ràdio matinal.
17: Que voldries que en fossin més.
16: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Final èpic i convuls d'aquesta cançó de l'àlbum Lux de Rosalía, que es diu Reliquia, una Rosalía que ja la tenim als Estats Units, eh? Demà actua a Miami, Florida.
1: Oh.
0: Bon dia, Mònica Usart.
2: Hola, bon dia.
0: Quin temps fa a Miami?
2: Ostres, doncs ho hauria de saber. Mira, m'ho van preguntar ahir.
3: Sí.
0: A veus?
2: Just, doncs s'esperen pluges aquests dies.
4: Correcte.
2: Tenim un company del món que ha marxat a Miami.
0: A fer què?
2: A veure la Rosalía.
0: Ah, sí?
2: Sí.
3: Joder, sí que paguen bé al món.
4: En tot cas, Miami sempre acostuma a fer una certa xafogó.
2: Sí, això sí. Inestabilitat, arrossats, ara sol...
0: Correcte. Què collons, Miami? On s'està millor que Catalunya?
3: Ara!
0: Bon dia, Mònica. Va,
2: hola, bon dia.
5: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: La setmana passada feia molta calor, no?
2: Molta. Oh. Vam tenir rècords de temperatures per ser mes de maig, que eren temperatures més pròpies del juliol a l'agost. Sí.
0: De fet, al respecte del temps extrem de calor, de xardor, de xafogor infernal que va fer la setmana passada, m'agradaria recuperar un tall que ahir vaig veure a Instagram d'un tio que es diu Arnau Barraqueta, un instagramer usonenc, que es queixava així de la calor, que crec que us farà bastanta gràcia.
6: Gent d'Osona, no és normal la puta calor que carda. La mare que em va puto arribar a parir. Vale. Vam pujar el cotxe, semblen les calderes d'en Pere Botera, tio. És que mireu aquest puto sol. Què collons és això? La puta mare que et va arribar a parir. Que sí, que l'estiu és molt ben parit, que la calor és l'hòstia. Mireu-me. Suant. Fa una puta setmana estàvem amb anoracs, que semblava l'hivern, i ara sembla això el puto Sàhara. Tinc el coll suat, la teta suada, la titola suada, ho tinc tot suat. Molta gent dirà, ets un puto exagerat. Òbviament. Però és que mireu això. Amb el cotxe s'està tornant boig, és que està flipant ell també. Ja està, al final ens mullem tots.
4: Que bueno.
0: Ah! Al final ens mullem tots.
3: Tant de bo algun dia, Mònica, fessis el temps així.
2: No, home, no. Jo el canto, ja ho saps.
7: És el que feia en castellà.
3: L'últim dia de temporada.
0: No, però el seu cotxe marcava 47 graus, que això és típic de l'estiu, no? Quan tens el cotxe sol, que marca aquests disbarats de temperatura.
2: Depèn del color encara més.
0: I els usonencs, és veritat que estem acostumats a un clima continental, que ja sabem que és de molt fred a l'hivern, i quan fa calor, fot molta calor també.
2: Exacte.
0: Però vaja, sembla que tot s'ha normalitzat una mica, no?
2: Sí.
0: Que la curva de les temperatures s'ha estabilitzat, ha baixat una miqueta.
2: Sí, ha anat baixant, i avui baixen encara més aquests termòmetres, màximes de 25 a 30 graus, més tocant aquesta normalitat que dius. Demà baixa una mica més, no a tot arreu. Comarques de Girona, per exemple, puja una mica la temperatura, divendres baixa, i al cap de setmana a poc es recuperen els termòmetres, i la setmana que ve pinta que farà més calor. I el pitjor dia, el pitjor dia pel que fa a la pluja és demà. Avui, tranquil·litat. Demà sí que s'esperen ruixats a pràcticament tot el país. Escombraran tot Catalunya d'oest cap a est, els més forts cap a les comarques del centre i nord del país. I després divendres i cap de setmana, poca aigua, com a molt algun ruixat al Pirineu, i divendres també entre Girona i Barcelona.
4: Molt bé.
0: Llegeixo avui a La Vanguardia que els embassaments tenen aigua ja per dos estius, eh?
2: Què et sembla? Ah,
0: sí? A la regió de Barcelona es veu que estem al
2: 96%,
0: que es veu que feia molts anys que no passava això.
3: Ostres.
4: Avui em pareu una banyera.
0: Sí, però no cal gastar més, tampoc.
4: Bueno,
0: perquè hi ha abundància.
3: Però si la tiren igual, després, si vas a poder veure un embassament i està sempre amb l'aixeta oberta.
4: No digueu això, que la Mònica s'està ofenent perquè nosaltres coneixem la realitat.
3: Com?
4: Escolta, l'aigua és un bé de la natura.
0: Essencial, essencial.
4: Essencial, i moltes vegades... escàs.
0: No, pesat,
3: joder,
0: no, però oblidem moltes vegades que fa 4 dies que estàvem guardant l'aigua en cubells.
3: Ui, la Mònica obligant-nos a dutxar amb un cubell d'aigua.
2: Jo continuo omplint el cubell cada dia quan em dutxo.
0: A mi la Mònica al matí, a aquella època de sequera, venia al matí aquí, que ens veiem a un quart de set, més o menys, venia, em tirava una escopita a la cara i diu, ja estàs dutxat.
2: No, què dius?
7: Jo encara guardo aigua.
3: Mònica, i això què s'ha de fer perquè m'ho facis a mi un dia?
2: Vale,
0: adéu.
8: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: Bon viatge emocional, el que hem viscut ara mateix al Matí Recordina, recuperant aquesta cançó de Joe que es diu End of Beginning. Aquesta és una d'aquelles cançons que jo denomino unicorn, perquè costen molt de trobar.
1: Oh,
0: són molt bones, són molt bones, són molt bones. Vinga, seguim al Matí Recordina, 9 i 37 minuts aquest 3 de juny, dimecres. Amb una última hora, Sergi Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Ernest.
0: Que arriba des de Múrcia i parlem de cotxes.
3: I era un domingo a la tarde, fui a los coches de Joker.
2: Per tots els amants del motor i dels supercotxes que ens estan escoltant, doncs hem de saber que l'altre dia es va anunciar a una web de compra-venda un Ferrari de segona mà.
4: Está muy bien, porque yo también estoy anunciando estos días, compra-venta de coches. Hablame de ese Ferrari, Sergi.
0: Què anuncies tu, Manu Carreño? Em sembla que és Ocasión Plus.
4: Ocasión Plus, efectivament.
2: Entre aquest, el Pedrerol amb Flexicar i l'Antonio Lobato assaltant a la gent pel carrer. Sí. ¿Cuánto vale tu coche?
5: ¿Cuánto vale tu coche? ¿Sabes cuánto vale tu coche?
2: Cállate, hablo yo ahora. Doncs que un Ferrari que és un cotxe que no baixa dels 200-300 mil euros i nou pot arribar a costar fins a un quilo, doncs era un Ferrari 360 Spider vermell, que ara us direm el que costa comprat nou.
4: Molt guapo, aquest.
2: I que el podíeu trobar a la web aquesta per menys de 30.000 euros.
4: No dejes escapar esa oportunidad.
0: Ja es veu que aquí hi ha trampa.
2: Menys de 30.000 euros i llavors van començar... la gent va començar a sospitar. No? Sí. Perquè si tu, és com quan veus un xollo d'aquests de lloguer, un pis amb 4 habitacions i tal, per 200 euros, dius, amb qui viure? Què passa? Que els agents de ciberdelinqüència de Múrcia, que per mi és un oxímoron en si mateix, no? Ciberdelinqüència? Múrcia? Estrany. Doncs van començar a seguir el rastre de l'anunci i van trobar el vehicle. I quan van inspeccionar el vehicle van fer el que fan els policies, no? Van treure la porra de la...
4: d'això
2: i van començar a donar tocs així com... A veure, ui, cloc, cloc. Ui, això sona raro, a veure. Ja amb el cotxe físic, eh? Clink, clink. Ui, això sona estrany. Que raro. Clunc, clunc. I clunc, clunc no, eh? Clunc, clunc no.
5: És increïble, màgic.
2: Total, que van començar a mirar bé i es veu que no era un Ferrari.
1: No?
2: Sinó que algú havia agafat el xassís d'un altre cotxe, l'havia desmuntat sencer. Havia agafat amb fibra de vidre i altres materials de corta i pega d'aquí del servei estació, ho havia retallat, ho havia enganxat i estava imitant un Ferrari. Havia imprès logotips, els escuts i les tipografies i de marca i tot.
0: Darrerament, quan navego pels vídeos aquests de Twitter, no paren de sortir-me gent que fa manualitats d'aquestes i transforma materials en altres coses.
2: Pues igual,
0: estic enganxadíssim, em passo hores mirant aquests vídeos de merda en gent que transforma vehicles, per exemple. No?
2: Doncs que no fos aquesta
0: persona. I que ho fan amb aquella escuma de les carrosses, de les falles.
5: Correcte.
2: Ah.
0: No sé com es diuen aquestes escumes.
2: Carrosses de... escuma de les falles.
0: Sí,
2: no sé si té... sí, por expand, és igual. Sí, quan t'ho inventes tot és possible.
1: Xassís.
2: En qualsevol cas, la policia el va detenir, perquè, clar, és una estafa, és suplantació de marques i moltes més coses que no sé. L'han deixat en llibertat en càrrecs, però fa pinta que li caurà un puro interessant.
5: Uala!
0: Que no us venguin gat per llebre. Tenim el preu original del Ferrari.
6: Sí, original nou de trinco-trinco de sèrie, són uns 200.000 euros. De segona mà n'he vist per 90.000, 100.000, depèn de com estigui dels quilòmetres.
0: 30.000, no.
2: 30.000 era raro. No,
0: és impossible. Doncs, Sergi Ferrer, moltes gràcies per aquesta informació de servei.
2: ¿Quieres saber cuánto vale tu coche o no?
5: Uau, este chiste te ha salido sobre ruedas. Esto es increíble.
7: Cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: New Religion. Una de les apostes grans de Rack 105 en els últims mesos, que esperem que soni en el discurs que farà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic, eh? Jo m'imagino allà, doncs, 45-55 mil persones que hi hagi, doncs, sí. No, saltant al ritme de Bebe Rexha i Faithless. Gairebé 3:15 del matí. Una de les notícies del dia és que el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, recordem que les eleccions són aquest cap de setmana, va confessar ahir, després de passar per Can Basté...
1: Bon dia, Catalunya, Jordi. Peu a terra, 3:15 del matí, va parlar amb mi, després que em va anar el Jordi Will, aquest.
0: Exacte, que és un youtuber molt seguit a Espanya i a mig món. Va confessar que li agradaria que el Barça baixés a segona divisió. Tenim aquí les declaracions.
2: Yo quiero ver al Barça...
3: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
2: Vamos, por favor, me encantaría.
3: No, pero si entonces...
2: ¿Pero por qué?
3: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
2: Yo no tendría ningún problema, vamos. Me pondría contento. Oye, pues una... Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
3: ¿Y
2: me
3: si divertiría. Desapareciera también?
2: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es historia del fútbol... Però és història de futbol, però al final jo crec que gana el Real Madrid.
4: Què està dient aquest tio? La mare que em va parir.
5: Però què és que el pegat? Tranquil, Presi, què
4: vols vergonya. Que digui? Què farien aquesta gent sense barcelonitis aguda? Què és el que tenen?
5: Jan, perdona, una pregunta. Mira'm els ulls i digue'm sincerament si a tu no et faria gràcia que el Madrid baixés a segona divisió.
0: No, perquè no té cap sentit que el Barça jugui sol en aquesta competició. És a dir, no hi ha heroi sense monstre final.
5: Això és veritat, no? Però precisament la derrota més gran d'aquest monstre és enviar-lo un any a segona. I està bé que hi hagi aquesta rivalitat. És com els de l'Espanyol quan s'enfaden...
0: Però ha dit que voldria que desapareixés, eh?
5: És com els de l'Espanyol quan s'enfaden perquè els del Barça diem coses dolentes de l'Espanyol. Però si és que és normal. Us estem reconeixent com a rival digne de ser insultat. Abraceu aquesta rivalitat i contraataqueu. És que m'han dit una cosa! Però això és normal.
6: S'ha hagut de sortir l'Espanyol. Estàvem parlant del Riquelme i ara surt l'Espanyol. Si és que és una vergonya.
1: És molt absurd que el club que estava promovent la Superliga aquesta, que ja s'ha quedat sols amb la Superliga, que volia la Superliga per competir amb gent gran, digui que el Barça volen que desaparegui. Clar. Qui competiràs amb el Getafe?
0: Tenim aquí Enrique Riquelme. Bon dia, buenos días.
7: Hola, Enrique.
0: No sé si vols fer algun matís sobre aquestes declaracions que vas fer ahir al podcast de Jordi White.
6: No, yo quiero que Gajel va a estar en una segunda división y que lo trasladen a la Liga Mexicana, que es allá donde tiene que estar.
8: Este es un tolele.
5: ¿Puede ser, señor Riquelme, que tenga más acento aquí que en las otras mitjans?
6: Porque de vez en cuando me vuelve. Porque los orígenes vuelven.
1: Mira, que l'Ibai no sé.
0: Mira que jo no suporto, diguem-ne, el top vanitós, no? I de magnat que té Florentino Pérez. I de veritat que em vaig alegrar molt que hi hagués una alternativa, no? Que s'hagués d'enfrontar democràticament Florentino Pérez a un altre candidat, a una alternativa. Però és que després d'escoltar aquest tio, ha aconseguit que em caigués malament. No?
1: Mira, más vale malo conocido que bueno por conocer.
6: Exacto.
5: Què penseu que opina el Florentino del Barça? Ell també vol que desapareguem.
6: Què penses,
5: Florentino? És més, ell vol que desapareguem els catalans.
7: No, clar,
8: que
7: què penses?
8: És que desapareixes tu. Tu i tu tita torcida. Ay,
6: Eso es cierto, que llegó a México, que tienes el...
5: En México lo sabes México. También.
6: Pene un poco torcido, güey.
7: Canta un poco de Luis Miguel.
6: No me gusta Luis Miguel.
7: Pues si es mexicano.
6: Pero yo soy valenciano, lo pasa que tengo un poco de acento.
5: Gracias, o soy Yogi.
0: Escolta, ¿qué piensas que la Mar Puga, Riquelme, te esté siguiendo en Instagram?
6: Bueno, me está siguiendo, no solo eso, me está enviando mensajes.
0: ¿Ah, sí?
7: Por privado. Mensajes, sí, Enrique.
6: Pidiéndome que le devuelva el follow.
7: No lo voy a leer.
0: Això és veritat o no?
5: És real, és 100% real.
6: Sí, pidiendo que le devuelva.
0: Per què no m'expliqueu aquestes coses que són contingut?
7: Bueno, ho estem explicant ara. No li, perquè jo no vull dir que li enviï. Jo
0: què li has dit?
7: No ho diré, que li he dit jo, que no, forma part de la meva privacitat. Jo aquest matí a 7:15 he fet follow a Instagram a Enrique Riquelme i cap allà a 9:00 li he fet, li he enviat un MD.
0: Com pots tirar fitxes tan ràpid?
7: No, he tirat una fitxa ràpid. A més, he vist que té una foto amb una nena i he pensat, calla, que és pare, però no, és la neboda.
0: Destrossant família.
7: No, que és la neboda, estic dient. Que jo sàpiga no té nena.
0: I tot això en horari de programa.
7: Bueno, perquè és contingut, no has escoltat que és contingut. Total, que jo estic esperant a que Enrique Riquelme em contesti i em segueixi.
0: Ja seria, diguem-ne, la cirereta al pastís de l'espanyolitat de Mar Puga, que es casés amb el president del Real Madrid.
7: Però l'espanyolitat, jo soc supercatalana i molt més que algun de vosaltres, ja us ho dic. El que passa que m'agrada Manolo Escobar i m'agrada el Julio Iglesias. Però no
0: Que només et falta casar-te amb un candidat a la presidència del Real Madrid.
7: Ja em diríeu de tot. Però no, però a mi l'Enrique Riquelme m'agrada i té una edat bona i a la casa meva estaria molt
0: temps. Què li trobes a Enrique Riquelme?
7: Mira, no ho sé. No, què va. No, no, no hi ha mai amb un tio per diners.
0: L'eròtica del poder. potser una mica.
7: Potser m'atrau el poder, amb traje, el físic, sí. Com parla així. Sí, sí, no té una algú mínim, que...
0: Val, sí. Enrique, té alguna possibilitat de tomar
7: Enrique, poder sígueme.
0: Amb tu o no?
6: Bueno, tiene no, muchas posibilidades, güey. Que, claro,
7: jo vaig
6: que
7: seguir a un també del Barça, d'algú de futbol, fa uns mesos.
5: El sí, el candidat aquell tan xulo, com
7: sí,
5: es deia?
7: També el feia.
5: El Síria. El Síria.
8: Sí. El Marc Síria.
7: Sí. Que sí? Sí. Em sona.
0: Hòstia.
7: Sí, sí. El vaig deixar de seguir. Saps,
8: bueno, el cavallo ganador, sempre?
0: Saps que l'altre dia... Saps que l'altre dia me'l vaig trobar al Marc Síria dinant amb un molt bon amic teu?
7: Hola, és veritat! No, hola, li diré al meu amic.
0: Escolta,
7: clar, no sabia de quin parlava.
2: Doneu-li records a l'amic aquest de la...
7: Escolta,
5: Carlo, Carlos!
7: Escolta, que fort!
0: Ara fa ja dos minuts que no té sentit res del que...
7: Ara jo als oients els he de dir que contactarem Marc Síria aviat per dir-li que no em segueix a Insta i des d'aquí missatge a Enrique Riquelme que em segueixi, sisplau.
0: Perfecte. Ara tornem.
9: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina. Més entretingut que una revista de decoració.
10: Rec 105 Barcelona.
11: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
13: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
14: Els dies 6 i 7 de juny, vine a Sant Pere de Ribes. Viu una experiència única amb el retorn dels indians i celebra els 20 anys d'Agromercat. Música en viu, rutes teatralitzades, gastronomia i molt més. Consulta el programa complet a santperederibes.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Municipis Indians i el Museu del Ferrocarril de Catalunya.
15: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
16: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
15: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol, viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
17: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Matinera completíssima la que estem fent avui aquí a RAC 105 al Matina Codina, el programa que et desperta i que et dona vitamina. Epa.
1: Ay, Revolution, buenísima, tío, me encanta, suidón.
0: ¿Qué fas, Kiko?
1: No, bueno, que estoy a punto de irme a dormir y me gustaba un pequeño subidón antes de irme a dormir.
0: Escolta'm, no només et donem vitamina, sinó que et donem la possibilitat de participar a un concurs per guanyar grans coses avui al Matina Codina, eh? Heu de saber que arriba la cinquena edició de la B de Via Vinyols i els Arcs al Baix Camp aquest divendres amb el concert de Roger Mas. Mira. Oh.
2: Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: I dissabte, la gran fira del vi al Passeig dels Plataners amb cellers, food trucks i activitats per totes les edats. Avui al Matina Codina regalem un pack per divendres que inclou 3 consumicions pel tas de vins, 2 entrades pel concert de Roger Mas, que l'estem escoltant, i allotjament per la mateixa nit del concert amb esmorzar a l'apart hotel Olimardos. Per tant, en resum, et solucionem el cap de setmana amb un munt d'activitats que són tremendes, eh? Si vols guanyar aquesta experiència musical anòloga i superrelaxant, envia'ns un àudio al programa al 608-7171-41 explicant-nos d'aquí o d'aquest t'agradaria desconnectar. De la feina, dels fills, del jefe o de la jefa, de l'estrès a la carretera, del món sencer, de les males notícies, del cunyat, de la parella, dels companys de feina.
1: Yo del trabajo ya he desconectado. Antes eras un mis. De hecho, nunca me he conectado con el trabajo. Ahora me gustaría a mí desconectar de mi mamá.
0: Estoy así, de la Isabel, ¿no?
1: Isabel Pantoja, porque es que al final siempre me eclipsa en todo mi trabajo, ¿no?
3: ¿Te eclipsa?
1: Siempre que voy por ahí me dice, mira, el hijo de Isabel Pantoja, ya, estoy un poquito harto.
3: Pantoja.
0: David Pantoja.
3: No.
0: Tenía una relación muy tóxica, potser sí que tendría una mica de contacto cero.
1: También de las drogas me gustaría desconectar un poquito.
3: Oh.
1: Es broma, hombre.
3: No, si le tocas la pancha, fa el riure aquest. Mira, a ver.
4: Ay,
3: como un nino.
0: Va. Escoltem missatges dels oients i la seva necessitat de desconnexió. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Martina, Cadina. Sóc el Cesc, des d'Arbúcies.
3: És bona, Cesc.
5: Jo necessito desconnectar, és d'aquesta merda de món que hem fet. No hi ha caca de lloc.
4: Ah, vale.
5: I, bueno, una mica borratxito, pues ja aniria bé. Sort que us tenim a vosaltres, que encara us doneu alguna alegria i alguna risa aquests matins densos.
0: Sí.
5: Vinga, bon programa. Sí. Merci. Adéu.
0: Aquest senyor està borrat.
4: No, ha dit. Molt maco, eh? Que era tot el món.
3: Sí. Això.
4: Només. Volia desconnectar tot, excepte que aquest programa, home.
3: Jolín, sí. Que guai.
4: Jolín.
0: Té un punt d'incomprensible.
4: Té un punt de que no ho entenem.
0: I ha dit això de borratxito perquè, clar, és una fira de vins, no?
4: Ah.
0: I recordem que el premi que estem regalant inclou 3 consumicions pel tas de vins.
4: Home,
3: molt
4: nen.
3: Molt bé. Bon
6: objectiu per una campanya.
4: Déu-n'hi-do. Ah.
3: Ui, s'has inflat el rest.
4: Inflaus.
3: Porta
4: un globus.
0: Més gent que ens explica.
1: Está muy bien este chiste que habéis hecho.
3: A ver la barriguita.
0: Em costa molt fer el programa, eh? Ja, en aquesta hora del matí...
4: L'Ernest vol desconnectar d'aquest senyor, del Kiko. Calla-te, ja.
3: Ven aquí, Kiko.
0: A mi m'agradaria connectar més que desconnectar. Connectar amb el que estem fent.
1: Per allà, Sergi,
0: per allà. No s'entén res.
3: El ombliguito, el ombliguito.
0: Sabeu veure el límit de la merda, no, vosaltres?
3: Era aquest.
0: Ja, prou, ja
3: era aquest.
7: Bon dia, matiners i matineres. Doncs jo m'agrada desconnectar absolutament de tot i és el que necessito. I sabeu com ho estic fent ara? Escoltant la cançó Boomer de l'Ala. Felicitats pel programa, matos.
4: Aquests missatges els hauríem de filtrar.
3: És que la gent ho diu, eh?
6: Sí, senyor.
3: Ma qual idea de Pino D'Angio era avui. Vine aquí, Alan, vine aquí, vine aquí.
6: 1980.
0: Heu de parar de dir-li això al Lillo perquè es pensa

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
5: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
6: ostres,
5: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
6: No.
5: I a més, es posa a diluviar.
6: No t'ho creus.
5: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflo.

0: Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
7: Sou molt bona gent.
6: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
10: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina.
11: El locutor més perfumat.

0: Continua RAC 105, l'operació radiofònica per despertar Catalunya a través de la Matina Codina i les nostres sensacions musicals, en aquest cas vehiculades a través d'una col·laboració de divas tremendes. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna, que si algú la donava per morta, va molt equivocat, perquè ja sabeu que aquest any fins i tot actuarà a la final del Mundial. 10 i 9, bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, home.
1: Epa.
0: 51 minuts i les 11 ja.
1: Sí? Que fort, que ràpid passa el temps.
0: L'hora tronera. Sí. L'hora pels que ens escolten tard i s'han perdut les efemèries que fem a primera hora del matí.
1: Home, ara us les repetim, no patiu.
0: És important per saber en quin context viviu avui. I què ha passat en altres 3 de juny de la història?
1: Doncs, per exemple, això, que Otis Redding traia una versió d'Aretha Franklin al 1967, tal data, com avui, un 3 de juny.
0: Doncs més mítica aquesta versió que no pas l'original, pràcticament,
1: Absolutament.
0: Més cosetes.
1: Doncs que avui fa 11 anys que els germans Gasol els premiaven als Premis Princesa d'Astúries de l'Esport, el Pau i el Marc.
0: No és per menys, se'ls mereixen tots els premis, recordem que el Marc actualment molt vinculat al Girona de bàsquet. Més cosetes.
1: No és una efemèride bona, però s'ha de dir. Un 3 de juny del 2017 tenia lloc l'atemptat jihadista a Londres, aquell on 3 atacants atropellaven diversos vianants amb un vehicle i després apunyalaven altres persones del London Bridge.
0: Olé!
1: 3 de juny del 1962, el futbolista Marcos Coll, de la selecció de Colòmbia, marcava el primer gol olímpic de la història en una Copa del Món de futbol, que aquest matí m'has explicat que un gol olímpic és quan xutes des del córner i la fiques sense que ningú toqui la pilota, no?
0: Sí, normalment això és un problema defensiu o del porter, perquè a veure, és certament difícil, però si la paràbola és perfecta i totes les condicions són favorables, doncs pot passar, no? I avui commemorem aquesta efemèride del primer gol olímpic en una Copa del Món que aquest any es torna a produir, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: La Copa del Món a Mèxic, als Estats Units i al Canadà, que comença ja. Suposo que et fa mandra, no? Tu, la Copa del Món, no seguiràs...
1: A mi molt, no m'interessa absolutament gens.
0: No, però per fer la migdiada bé, un partit d'aquests tontos...
1: És que no posos, no sintonitzo el futbol, només ho faig per amor. Amb el meu príncep que sí que mirava partits, perquè a mi m'agradava el plan de sopar... gelat, pizza, saps allò?
0: Sí.
1: I està així fent mimitos, i ell que mira el futbol i jo et faig besitos, saps? Això m'agrada. Però com ara no hi ha amor ni hi ha res, doncs el futbol me'l passo una mica pel fort.
0: Està bé, és de bona nòvia, jo crec, que intentar acompanyar l'altre en les seves aficions. Per què està sonant Vino Tinto d'Estopa?
1: Perquè ho és el dia internacional del sommelier.
0: Home, tu ets de t'agrada el bon vi o no? I en tens una mica de vins? O...
1: No, et seré sincera, no. Sí que sé detectar si un vino és bo. Això sí que és una mica de... Ah, però no és que no bec vi, és que no bec alcohol, llavors el vi...
0: Però no saps dir si és un criança, si és un reserva, el tipus de raïm...
1: No.
0: Aquestes coses, no.
1: Bueno. Zero.
0: Jo a vegades em faig una mica el pretensiós, però,
1: sí, però
0: de seguida queda desmuntada la façana. 3 minuts i un quart d'11 del matí. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs l'hem felicitat al programa i tornem a fer-ho avui. El Rafa Nadal fa 40 anys.
0: Bravo.
1: Per tant, des d'aquí un petó. També l'actriu i cantant Daniela Vega en fa 37. El cineasta Quique Maillo en fa 51. L'actriu Juli Gallet en fa 54. I anirem amb dos cantants. La... Viva Dubi, que en fa 26.
0: No la coneixen ni a casa seva, la Viva Dubi.
1: És difícil de dir, I hi ha també la Susi 4, que avui en fa 76.
0: Doncs felicitats a tots també als oients que avui celebreu alguna cosa des d'aquí un petó, des de la ràdio. I acabem explicant que hi ha un altre artista molt conegut que s'afegeix a la llista de noms propis de la banda sonora de Toy Story 5.
1: Ara. Epa.
0: I no és Daddy Yankee.
1: No és Daddy Yankee, ara us direm qui és, perquè juntament amb Bad Bunny, que vam dir que donarà veu a la joguina de la pizza amb ulleres de sol, la Taylor Swift, que ja s'ha dit que interpretarà una cançó original de la banda sonora de la pel·lícula, que s'estrena aquest divendres, a més la cançó, a hores d'ara sabem també que Bizarrap participa a Toy Story 5, posant veu a un nou personatge que és un gnomo de jardín. A la versió en espanyol, el seu personatge formarà part d'una comunitat de joguines oblidades que viuen al jardí. I jo no sé, aquesta pel·lícula, vamos, està agafant no sé qui més, més notícia de sortir d'aquí, apareix a Toy Story.
0: Jo crec que gairebé tot Hollywood i tota la indústria musical puntera participa d'alguna manera o altra en aquesta pel·lícula Toy Story 5. Tinc ganes de veure-la, perquè m'agrada aquesta part de joguines que estan abandonades al jardí,
1: sí,
0: que crec que a totes les cases on hi ha canalla, doncs hi ha la típica pilota de bàsquet desinflada que està per allà, no?
1: Doncs sí. Sí, de fet, el Bizarrap, si aneu al seu Instagram, ha fet un post que porta una gorra amb el logo de Toy Story, però a les lletres posa Bizarrap en lloc de Toy Story, i està amb les joguines, amb el Buzz Lightyear i el Woody, i hi ha una imatge del Nomo que interpreta. Per tant...
0: Escolta, projectes de tota mena i sucar de tot arreu. Això és el que fan aquests grans artistes. Marc Pogués, un quart d'onze.

0: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
1: La gent mataria altra gent si no existís un problema amb aquest de bon matí.
0: Troba'ns cada matí a RAC 105.

0: Una altra dona que és inesgotable, ja sabeu que farà un munt de concerts a Madrid, ja està de gira fa molts dies, estarà a la final del Mundial, avui la Mar Puga també explicava que es tornen a seguir amb Gerard Piqué a les xarxes socials, cosa que ens ha fet molt feliços, perquè vol dir que tornen a ser amics, com a mínim. I ara volem parlar amb la Maria. Maria, bon dia. Hola, Maria.
1: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, et truco en directe des de la ràdio, des d'un programa que es diu Matina Codina a RAC 105.
1: No, més matina, no?
0: Sí, sóc el que més matina, més o menys, sí. Home, bastant d'hora.
1: Ah, aquí vaig conèixer l'altre dia que vas fer aquell programa per la tele, allò de que dava els premis.
0: Sí. D'on ets, d'on ets tu, Maria?
1: Ja sóc de Torelló.
0: Ah, em vas veure pel Nou TV, doncs, eh que sí?
1: Sí.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè com que tinc una neta que treballa i us escolta sempre, pues vaig conèixer. Dic, que ho he vist a l'Ernest Codina. Diu, sí, dic, sí.
0: Molt bé. Veus que bé, veus que bé. A quina hora et lleves tu, Maria?
1: Jo, em vaig a dormir a vegades a 1:15, a 12:00,
0: sí.
1: I em llevo a 7:45 o a 8:00.
0: Llavors matino més que tu, segur, eh?
1: Però, però jo quan treballava també m'aixecava a 5 del matí, escolta, o sigui que...
0: Que si t'has guanyat a pols, llevar-te a l'hora que et roti, a l'hora que et doni la gana, eh? I feliços 70, Maria, feliços 70. Digues, digues.
1: Gràcies. Em llevo a 8:00 perquè llavors vaig al gimnàs.
0: Ah, carai, tu. Escolta, ja m'han dit que ets una dona molt activa, eh? De fet, m'ho han dit els teus nets, la Karen, l'Àlex, i també en Toby, sí, i tota la família.
1: Ens han escrit...
0: Sí, digues que els estimes, eh?
1: Molt bé.
0: Aquesta colla.
1: Sí, home, sí.
0: Sí? I ja, també. Ja es porten bé? Són bona canalla o no? Són bona canalla?
1: Molt. No, però sí, són molt bona canalla i molt ben educats, eh?
0: I et venen a veure de tant en tant?
1: Va venir a veure, la Karen ja va venir a veure't. Molt. Allà a Barcelona.
0: Ah, fantàstic. A mi? Em va venir a veure a mi?
1: Sí. Us va portar esmorzar i vas dir... Tens un nom molt americà. Es deia Karen. Com que es diu pare argentí, doncs és clar.
0: Sí. Meravellós. Ara mateix no me'n recordo d'ella, però vaja...
1: Bueno,
0: sí.
1: És igual, perquè va passar molta gent aquell dia.
0: Correcte. No, et deia això, ja et venen a veure, Maria, a casa, perquè això. A vegades els nets són molt macos, però ens oblidem de la gent gran, eh?
1: No, sí que venen, sí. Avui mateix vindran a dinar, però bueno, sí, no.
0: Hòstia.
1: No venen cada dia, perquè clar, també ja són grans, però
0: sí. No hi ha res, no hi ha res com el dinar que foten les iaies, ja t'ho dic ara, eh?
2: Que millor del món.
0: Què cuinaràs avui, Maria?
1: Avui faré arròs.
2: Oh!
1: Amanida catalana i arròs.
2: Carai. Oh, quina gana.
1: Ja tinc les amigues del gimnàs, que tinc uns sòtanos, i he fet xocolata amb xurros.
2: Jolín,
0: carai,
2: Maria.
0: Com us cuideu, tu.
2: Quina empresa.
0: Ja surten bé els anàlisis de sang?
1: Sí, home, sí. Llavors ho cremem.
0: Molt bé.
1: Llavors ho cremem.
0: Escolta, sí. Ja m'han dit doncs, que ets una... Bueno, la millor iaia, diuen, que es pot tenir. Gràcies, diuen, per haver-los cuidat des de petits, al costat de l'avi, per ser la nostra segona mare, diuen, i per tenir aquesta marxa que tens, que ni tan sols el mal d'esquena et treu aquesta activitat que portes, i ni tampoc t'impedeix anar al gimnàs, eh?
2: Això.
1: Una mica sí que amb l'àtric, perquè com que tinc una meva transgefada ja no puc fer el que volia fer, però bueno, però tot i així no estic pas parada.
0: Què et diuen els metges de la vèrtebra? Què has de fer amb això? Què hem de fotre amb això?
1: Bé, ara tinc amb el Juliol, a veure si m'operes, a veure si et dona bé. Si faig bondat, vaig dir, però per bondat no sé si quasi bé res. Jo això no sé fer.
2: No saps fer.
0: No, perquè tens foc a dins, Maria, ja es nota. Aquesta gent de Torelló, els pescallunes, sou gent molt activa en general. Dic els de Torelló, que teniu molta energia, en general.
1: Sí, home, els de Torelló, molta fe i poc a poc. Molts collons i poc a poc.
0: Molt bé. Maria, m'ha agradat molt parlar amb tu. Celebro amb tota la família aquests 70 anys.
1: Vale, gràcies a la Karen, que ens està escoltant,
0: Molt bé, un petonet a la Karen, també, carinyo, que vagi molt bé. Merci. Si voleu encarregar una trucada a despertador, desperta@rac105.cat.

0: de ràdio matinal. Que voldries que en fóssim més. Hey! Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
1: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Que volem un té a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi, on sigui.
4: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
7: Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
8: Ja fa dies que l'hi tens, no?
9: Va, és petit, no passa res.
7: Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Punès i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
10: Carlàs canvia, Carlàs repara.
11: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
12: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Al!
14: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
13: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
16: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
15: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
16: Papa.
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Si ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.

0: que bé que canta, eh? Quins aguts, eh? Arriba molt amunt el Max Navarro. Aquí el teniu amb la nova cançó després d'Estrelles. Es titula Inigualable. Hi vas parlar, no?
1: L'adoro.
0: Max Navarro.
1: Vaig estar amb ell ahir, no, abans d'ahir, dilluns a la nit, sí? Vaig estar amb el Max.
0: I què tal?
1: Vam estar parlant, em va dir que, com va viure el seu RAC 105, que va estar molt emocionat, i li vaig preguntar, clar, Estrelles Inigualable, a mi m'agraden molt, però jo vull més música.
0: Sí.
1: I em va dir una cosa molt interessant, i és que aquest estiu estarà fent concerts i provant una mica a veure quina música agrada més al públic. I a partir d'allà, traurà un EP.
0: Ah, molt bé.
1: I jo tinc unes ganes perquè l'adoro, el Max.
0: No, a més, hòstia, la música en català necessita nous referents. I artistes emergents com ell. Canviem de tema, 10:33, passen 3 minuts a 2:15 del matí,
1: sí.
0: Que abans he rebut la crítica d'un oient que em deia que he de dir les hores en català.
1: Sí, ho he llegit.
0: 10:33, no crec que estigui mal dit, però és més correcte dir passen 4 minuts de 2:15 del matí. Hem de parlar, Marc Puga, a aquesta hora, d'una relació
1: sí.
0: intermitent entre dos famosos que... ara estan junts, després se separen, vull dir, una mena de bucle
1: sí,
0: que per mi té un punt de tòxic.
1: Interminable, podem dir.
0: Això passa molt, eh? Jo crec que hi haurà oients que s'hi veuran reflectits.
1: Es tracta de l'Álvaro Morata i la Alice Campello,
0: sí.
1: que és una parella que es va conèixer a Itàlia quan ell, el Morata, jugava al Juventus.
0: Sí.
1: La relació va avançar ràpidament i es van casar el 2017, d'acord? O sigui, ja farà 10 anys que es van casar. A Venècia, durant aquests anys, han format una família, tenen 4 fills, Alessandro, Leonardo, la Bella i l'Edoardo, i durant molt de temps van ser considerats una de les parelles més sòlides, diguéssim, del món de l'esport, de les xarxes socials, perquè ella és creadora de contingut, llavors
0: sí,
1: tothom estava shippeant un munt.
0: Sí.
1: Què passa? Que darrere d'aquestes fotos, que tot és aparença de què veus va la vida, també hi ha moments difícils. Tan difícils que el 2024 van anunciar una primera separació. I dic primera perquè és una parella que va i torna, no?
0: On and off, on and off.
1: On and off. Més tard van explicar que estaven en situacions personals difícils, va arribar una reconciliació més tard, van tornar, bé. Ides i venides fins que ara, actualment, hòstia, 2026, ens situem al present.
0: Reflexionem-ho bé, no?, abans de deixar-ho.
1: Sí, ara ho...
0: Pensem
1: sí.
0: si es pot salvar, no?
1: Exacte. Ho havien sí. tornat a deixar i a hores d'ara podem dir que s'han donat una tercera oportunitat. Ja no et dic la segona, que a vegades és aquell debat de... Sí. Segona oportunitat funciona. Una tercera! Viva l'amor! Viva la pepa!
0: El refrenyer popular diu que la tercera és la bona, no?
1: La tercera va la vençuda. Esperem
0: que sí.
1: Correcte.
0: No sé, però jo crec que si la dinàmica és d'anar trencant...
1: Bueno, ara tornar a trencar un temps.
0: Qui els
1: no?
0: assegura que aquesta vegada la cosa pugui funcionar?
1: El Morata continua dient que sí. ella és la dona de la seva vida i tots dos han decidit apostar per aquesta família que han construït. A vegades també ho fem una mica pels fills, per la família, que jo crec que és un error, jo que no sóc mare, eh? No ha de ser fàcil, però saps, allò has de fer les coses una mica per tu, no tant pensant en...
0: A vegades fas una mica el break per poder oxigenar una mica la relació, estar amb altres persones, etc. I després t'adones, que això no s'hi ha passat mai a la vida, que la bona era la que havies deixat enrere.
1: Home,
0: que...
1: i tant, no sé si, i tant no sé que t'adones.
0: No sé si tu ets de fer net, de passar pàgina o...
1: Em costa, eh?
0: Jo
1: pensava que era fàcil, però ara m'he adonat que em costa, perquè jo no passo pàgina ni passo llibre i no hi ha manera.
0: Era. Tu tornaries amb la teva última relació.
1: Oh,
0: les vegades que fes falta.
1: Perquè l'estimo, jo no l'he deixat d'estimar. Jo segueixo enamorada. Llavors això tampoc em permet avançar amb altres persones, perquè estic bloquejada i tinc un no vull, saps? Però bueno, la vida
0: però
1: és això.
0: Tu estàs tractant o no? Perquè tu saps que això és una addicció, eh?
1: No crec que sigui una addicció. És igual,
0: ja
1: no parlem de mi, parlem del Morata. Hi ha altres parelles.
0: La Mar Puga i jo sempre fem aquesta
1: sí.
0: hora, que és una hora bastant romàntica, t'he de dir.
1: Sí, diguem. Sempre acabem parlant d'amor. No, anava a dir que hi ha altres parelles famoses que també s'han donat altres oportunitats.
0: Ah, a veure, aviam.
1: Com la Jennifer López i el Ben Affleck, que el 2004 van trencar el compromís, però van reprendre la relació gairebé 20 anys després.
0: Mira,
1: i es van casar el 2022.
0: Mira, això encara ho trobo
1: clar,
0: bastant
1: o sigui, jo
0: bastant
1: crec que
0: lògic.
1: No has de viure amb l'esperança de tornar amb ningú, però a vegades la vida et porta la persona que ha de ser, saps?
0: Sí, no pots viure esperant.
1: No,
0: tornar,
1: no pots viure esperant, però que a vegades passen aquestes coses. El Justin Timberlake i la Jessica Biel, després d'una separació temporal, també van tornar i es van casar l'any següent. La Miley Cyrus amb el Liam
0: Hemsworth
1: van tenir diverses ruptures i reconciliacions fins a casar-se el 2018. Aquestes es van tornar a separar, però vull que la gent es dona oportunitats. I la vida és això, provar, equivocar-te i tornar-te a equivocar.
0: I també d'aprendre, eh? Perquè ja, o sigui, és a dir, tu comets molts errors i si sí. després tornes i tot està igual, jo, si ara tornes amb alguna de les meves exparelles, jo sempre penso, hòstia, és que segurament ni ella ni jo hem canviat i tornarem a repetir els errors. I tornarà a ser un desastre. Ja, val més això. Val més tirar endavant i intentar trobar algú amb qui siguis 100% compatible.
1: Exacte.
0: Doncs, Mar, m'ha interessat molt, la veritat.
1: Gràcies.
0: Com sempre. Posem una cançó romàntica.
1: Vinga,
0: per intentar afavorir energèticament que totes aquestes relacions que s'estan recosint, doncs funcionin ja d'una forma més o menys definitiva. Bruno Mars.
1: Oh, la que a mi m'agrada.
0: Aquesta. Oh!

0: moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides. Cada dia de 6 a 11 posa el Matina Codina a RAC 105 amb Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
2: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
3: El Caràmic t'està esperant. Vine a passar el dia al Parc de les Set Fonts. Una festa d'experiències amb fang, tallers gratuïts, mercat de ceràmica, exposició i el Torneja't. El dissabte 6 de juny t'esperem a Sant Julià de Vilatorta. Consulta'n el programa a caràmic.cat.
4: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
6: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
7: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
9: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
10: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més RAC 105.
11: RAC 105.
12: La teva música.
13: Good morning, ladies and gentlemen. Esteu escoltant uns autèntics professionals en això de despertar Catalunya. Benvinguts.

0: per l'estiu del terrassenc i amic d'aquest programa, Miqui Núñez. Es diu un altre cop i ja ens acompanyarà segur aquestes vacances, amb viatges, plans amb els amics, escapades improvisades.
1: M'encanta.
0: Una bona banda sonora. Un altre cop, Miqui Núñez, a RAC 105. A veure...
1: Ho ha tornat a fer.
0: Un altre cop. Un altre cop tenim concurs avui.
1: Toma!
0: Aquí a la Martina Codina.
1: I és top avui, eh?
0: A mi m'agrada molt.
1: A mi m'encanta, perquè avui és el dia del sommelier.
0: Exacte, i és per això que us convidem a viure la cinquena edició de la B de vi a Vinyols i els Arcs. Això, per qui no ho sàpiga, és al Baix Camp. Un entorn natural fantàstic, preciós. Aquest divendres hi ha concert del Roger Mas.
2: Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: I convidem a veure'l. I també dissabte et convidem que passegis per la Fira del Vi, al Passeig dels Plataners, on hi trobaràs cellers, food trucks, activitats per totes les edats.
1: Oh.
0: I avui al Matina Codina estem regalant el pack sencer per divendres, que inclou 3 consumicions pel tas de vins.
1: Wow.
0: És a dir, et convidem a 3 copes de vi. 2 entrades perquè puguis anar al concert de Roger Mas.
1: Olé!
0: Que m'agrada perquè són 2 entrades i 3 copes de vi. Una i mitja per cada un.
1: Exacte. Eh? O un 2 i l'altre 1. Exacte. El que convida 2.
0: Exacte, exacte. I també us paguem l'allotjament per la mateixa nit del concert i esmorzar a l'apart hotel Olimar 2. Olimar 2. Si vols guanyar aquesta experiència, que combina música, vi i relax, envia'ns un àudio al 608-7141, tot i que ja no hi ha temps, Marc Pogués, és a dir, que la gent ja no participi.
1: Sí,
0: ja,
1: tenim molts àudios.
0: El que sí que hem de fer és recollir àudios.
1: Això sí.
0: I triar un guanyador, que la mare ara mateix es posa a fer el sorteig entre tots els missatges. A veure, avui us dèiem que ens diguéssiu de què necessiteu desconnectar anant a Vinyols i els Arcs al B de Vi. De què necessiteu desconnectar en aquest temps que estem vivint tots plegats de frenetisme, de molta feina, de males notícies? Expliqueu-nos-ho al 608-7171-41. Hola, bon dia.
3: Hola, em dic Arnau. Vull desconnectar del col·le.
0: Del col·le,
3: i jo em dic Caral i vull que comencin ja les vacances.
0: Sí.
3: I la meva mare diu que vol desconnectar del món sencer.
0: Del món sencer. És que és angoixant. Hi ha molta feina. Moltes coses a fer, massa responsabilitats.
1: Moltes.
0: No? I a més també jo crec que estem... Mira, vols que una cosa de la qual necessito desconnectar?
1: De quina?
0: De les xarxes socials, tu.
1: Ostres, que bona aquesta, és veritat.
0: Estic tot el dia a Twitter, a Instagram, perdent el temps. A veure, què més ens diuen? Bon dia.
4: Hola, bon dia, matineros.
0: Què passa, màquina?
4: Bé, doncs jo voldria descansar de les trucades aquestes que tens comercials, que et truquen de tot arreu, i, sincerament, a part d'això, me molesta molt que no es dignen ni a parlar-te en català. Val, doncs, res, m'agradaria descansar d'això i d'Espanya, puta Espanya.
0: Perfecte, doncs mira, escolta'm, podràs fer-ho a Vinyols i els Arcs, poses el modo avión i ja està.
1: Sí, sí.
0: Perquè allò d'apuntar-te a aquella llista que teòricament no et truquen més les centrals comercials, etc., això no funciona una merda, ja t'ho dic.
1: Què va?
0: Va, un altre missatge i el guanyador, eh?
1: Ai, va, quins nervis.
5: Bon dia.
0: Hola.
5: Doncs a mi el que m'agradaria desconnectar és de l'autopista AP7, sobretot.
0: Home.
5: De la quantitat de camions que hi ha i de la gent que circula pel carril del mig.
0: Tremendo.
5: I que no es mou i que...
0: Tremendo.
5: I que fa més trànsit.
0: Tremendo.
5: I a veure si els polítics també espavilen una mica i fan alguna via alternativa, perquè ja estem col·lapsats.
0: Sí.
5: I, per tant, m'encanta poder desconnectar amb un vinet a Vinyols dels Arcs.
0: Sí, senyora.
5: Un petonet a tots.
0: Sí, senyora. El bé de vi, el bé de vi que és aquest cap de setmana, eh? És veritat que, hòstia, de la ineptitud d'alguns polítics també estaria bé desconnectar, i de tantes altres coses.
1: Tu diràs.
0: Va, el missatge guanyador que ha sortit per sorteig, que l'hem fet ara. Hola, bon dia.
6: Bon dia, Ernest i família. Jo necessito desconnectar de la meva ex i tot el que comporta, que malgrat portar 4 anys separat, encara ho estic patint. I de fet aquest cap de setmana me'n volia anar amb la meva parella
0: actual
6: per desconnectar.
0: Sí.
6: Però per culpa de temes judicials,
0: hòstia,
6: he hagut d'invertir els diners en un altre lloc. Així que si em toqués això estaria molt bé, perquè podríem complir el que ja teníem previst. En fi... Que vagi bé el dia. Felicitats pel programa.
0: Adéu. Doncs, escolta'm, no cal que inverteixis en una altra cosa que no sigui en tu mateix, en la teva nova parella, i que puguis distreure't de totes aquestes coses que t'intoxiquen i et fan estar de mala llet. Perquè te'n vas al B de Vi!
1: Toma! Felicitats!
0: A veure el Roger Mas, a tastar els millors vins de Catalunya... a gaudir de les food trucks i de totes les activitats que han preparat. Per tant, no hi aneu... perdona, no hi aneu. És a dir, no dubteu i aneu-hi. Cinquena edició de la B de Vi. Tota la informació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs. Perquè Vinyols ve de vinya. Vinyols ve de vinya.
1: Vinyols ve de vinya.
0: Entreu-hi, connecteu una mica amb tota la programació i decidiu què és el que no us voleu perdre. 9 minuts i les 11, de seguida no ens perdrem el Toni Clapés.
1: Home, aviam com veu el Toni.
0: Que vindrà a fer una mica la crítica i la valoració del programa que hem fet avui. Però abans, Shawn Mendes, Camila Cabello, yeah. Senyorita. Yeah.

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
1: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna al Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
7: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
10: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Catalunya és la comunitat on tenir fills és més car. Sí. No m'estranya que baixi la natalitat.
15: Sí, sí, sí.
14: I el Cazorla parlarà d'aquest tema perquè és bàsicament l'únic membre de l'equip que té dues criatures. Sí.
16: Mira, pots restar-me un punt perquè aquí posa que és un jingle, però mira, és una secció repetida.
17: Ostres.
18: O sigui, el que volies que fos un jingle...
17: Era 5 minuts de secció.
18: Era 5 minuts.
17: Ostres,
18: molt bé,
17: i dolenta, que la recordo jo, i va ser un penyazo de cançó.
18: Molt bé.
16: No, però a vegades passa que no sé per què alguns arxius es substitueixen per un altre. En fi, Toni Clapés, bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
19: Hola, Toni. Estàs especialment guapo avui.
18: Mira, avui no em feu la pilota perquè vinc calentet.
17: Que rico.
19: Jo també.
18: Més que res, perquè al final això que acaba de succeir ara mateix, que es volia tirar un separador, diguem-ne, un jingle, i ha entrat una secció sencera gravada, té molta relació amb el que diré ara, perquè ahir criticava la falta de producció en un programa de ràdio a l'hora de preparar les trucades que feu de felicitació.
19: Sí.
18: Com no podia ser d'una altra manera, vau dir que no era culpa vostra, era del món, m'imagino, del planeta, dels altres. És que ni me'n recordo de l'excusa que em veu posar aquesta vegada. Però bé, en fi, lluny de prendre nota, continuen havent-hi errors. Del jingle, entre altres.
16: És una constant, que estem en un punt de la temporada en què l'esgotament comença a florar. Ja.
17: Estem molt erràtics, Toni.
18: I clar, avui ha tornat a passar el mateix. Exactament el mateix que us vaig criticar ahir. La primera trucada de felicitació ha estat a un noi que feia anys a l'octubre.
17: Clar, vist així.
18: Al mes de juny.
19: Perquè era una petició personal, Toni. No. Ho va demanar el pare.
16: Llavors no posem... que el motiu és l'aniversari de l'octubre.
19: Se'l va trucar a l'octubre i no el va agafar i van dir...
17: Marc, una mica d'autocrítica també, no passa res.
16: Que la trucada sigui perquè li fa il·lusió que el truquem del matí a Codina, em sembla un bon motiu. Ara, no sé què collons pinta l'aniversari de l'octubre.
18: Estem al mes de juny i hem de trucar per felicitar el de l'octubre. No té cap sentit. I la segona, heu trucat a una dona que directament no sabia ni el que era, ja no el matina. No sabia ni el que era... Quasi la ràdio.
17: I mira que es va inventar quan va néixer ella.
19: Pobreta.
18: La primera trucada, a més, amb el greuge de que la mare Puga es va lligar el pare del nano al que hem felicitat.
19: És mentida. Sí, que tingui gelos no vol dir que hagis de dir coses que
18: perdona,
19: no
18: són. Perdona, vas estar a Platja d'Aro amb el pare?
19: Ara a estar-te, carinyo. Va, ubica, va apartar. Brava, que tu també vas parir.
18: Dale que te pego.
17: Va apartar el nano de 32 i va agafar el pare de 68.
16: Que l'home era el teu target, això sí, no?
19: Jo no he d'explicar el que vaig fer amb aquest home, perquè no us importa, i tu no has de dir què faig o què no faig, perquè tu ho estàs fent perquè
18: des del moment, moment en el que aquest senyor
16: el vas ficar a quatre unyes mirando Cuenca.
18: Ara.
17: Ala, que poc subtil ha sigut, això.
19: Jo us agradaria que us ho fes a vosaltres, això.
17: I a més, perdó, a quatre unyes, Ernest, para un moment, perdó, Toni, a quatre unyes vol dir que és un dit amb la cada mà i un dit de cada peu.
16: Quatre unyes.
17: Que
18: incòmode.
15: Està anant molt calent per aguantar aquesta postura sexual.
17: Són.
15: Que jo ho faria.
17: Amb dos dits i els dos dits del peu.
15: Joder.
17: Tu volies dir 20 unyes o quatre pates, no quatre
16: jo
17: unyes.
16: Jo a quatre unyes.
19: Qué buena vista cuando tienes cuando me pones a cuatro unyes. Ningú ho ha entès.
18: A sobre ho celebra.

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: És aquí, algú t'apunyala per sobre el malí.
4: El disc d'Alarma Blanca.
5: Jo crec que el millor que et pot passar a Barcelona és que t'apunyalin, sí. Perquè ara la gent ja surt amb revòlvers,
6: sí, directament.
5: Sí. Molt bé, Toni, doncs què? Quina nota ens poses avui del 0 al 10?
7: Doncs per un programa sense cap tipus de producció, les trucades...
6: Què?
7: No, sí, treu-me el micro també ara.
6: Yeah. Arneses, que has d'intentar
5: fer-li. No,
7: però que ha fet un gran disc sobre la delinqüència a Barcelona, la nota del Matina Codina d'avui és... un 3.
8: Ho sabia. M'encanta el número 3. És preciós.
7: L'has encertat.
6: Quina merda de nota.
8: Vamos. A mi m'agrada.
5: Ah, és que has entrat amb una mala llet, una mala cara.
7: Bueno, escolta'm.
6: La culpa de la mar.
5: Sembla que sigui teu el programa, saps? T'enfades més tu que nosaltres.
6: Ara.
7: Bueno, algú més, ja? Algun comentariet més cap a la crítica que faig?
5: Que jo consideri, no? El programa el diré això jo.
8: Toma!
9: Duelo de titanes!
8: Ara sí que t'ha deixat sense paraules.
5: Bueno, perdona. És que arriba un moment que... arriba un moment... No, no, Toni, aquí
7: no, no em toquis.
5: Estàs tocant i tot.
9: No, Ernest, plantat.
5: Però que arriba un moment que m'ofèn. M'entens? Jo no vaig cada dia allà a la taula del Versió a dir totes les coses que no m'agraden del Versió.
9: Ja, t'imagines que vinguessis a la ràdio a les 8 a posar-li nota al Versió?
8: Vés a fer al Versió una valoració cada dia.
7: Bueno, no. És que per fer això necessites un parell d'ondes a les vitrines.
5: Sí. Ostres!
8: Oh,
5: sí. T'anava a dir que no em veig capacitat de fer un programa com el de Toni Clapés, tan bo. Fem el que podem.
7: Jo crec que el faries molt bé.
5: Que és el Matina Codina.
7: Si el fas, convida-me.
8: Un quadre, de veritat.
7: Ho fas molt bé, de veritat.
5: No. A més, deixa'm dir una cosa. Jo no faria mai el Versió RAC1 després del Toni Clapés.
9: Clar.
5: Has de deixar passar algú pel mig.
9: Ja.
5: Que el primer ho destressi tot i després vens tu com a heroi i dius ara això es fa.
9: Ara, és el que va fer el Gerard Romero. Aquí, a Barroxenzi.
5: Hòstia. Ho has dit tu, això, eh?
9: Ja, ho sé.
5: Molt bé.
7: Què passa, que també has de criticar el Romerito?
9: Ha tingut un èxit que jo no arribaré mai ni a ensumar. Però a Raxensic no.
6: Els companys de professió.
7: Digues algú ja del Quim Morales i ja et matriculat.
9: No, Quim Morales ni jo ni ningú crec que vaig dir res.
8: Donarem feina, tu.
5: 11 i 4 minuts, és tardíssim. Marxem a esmorzar.
7: T'has deixat el bolso aquí, xata.
8: Ai, doncs gràcies, Toni. Ara vinc.
5: Hòstia, va, sisplau.
8: És mono.
5: Mar Puga, moltes gràcies.
8: A tu i al Toni.
5: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
9: A tu.
5: A l'Alan Lillo, merci.
9: A vosaltres.
5: Xavi Cazorla, ets immens. Moltes
8: adéu.
5: Gràcies.
8: Adéu.
9: Imbècil, això no hi anaves a dir.
7: Hauria sigut increïble.
6: En paradinha, eh? T'imagina?
5: Gràcies també a l'Arnau Molet, al Xavi Pardo, a la Mònica Usart i a tots els que fan possible aquest programa. Jo sóc Ernest Codina, el que més m'atira. Demà més, a partir de les 6, demà seràs Cuernes.
9: Oh,
5: molt
9: bé!
8: Quina alegria, Déu meu.
5: Felicitats pel programa a tothom. Adéu.
10: RAC 105.

0: Ai, sí, doncs aquí el tenim, el Nil Moliner, amb aquesta grandíssima proposta que es diu Mi Acuerdo de Ti, a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Bernau Mulet.
0: Va, i ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxit, repartint ritme. En aquest dimecres ja, ja ho tenim mig fet, això, dia 3 de juny. I aquí estem, amb el bo i millor de la teva música. Gràcies per sintonitzar-nos. Salutacions a l'Arnau Molet. Ei, en rigorós directe, no et deixis enganyar. Ara Fleurist.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.

0: A veure, doncs ja ho tenim a tocar, el concert d'Oques Grasses al Cabró Rock de Vic. Es preveu que serà històric, això. A més, actuen abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Rec 105. La teva música.
0: En faran 4 plens fins a la bandera, ja, no m'estranya. Una de les bandes més importants de Catalunya que s'acomiada. Va, continuem avançant i ara ho fem amb David Guetta i Milky. I amb aquesta cançó que es diu Just the way you are, novetat aquí a Rec 105, una mica de ritme per aquest dimecres, va.

Doncs aquí estem fent petar el castell de focs de Katy Perry amb aquesta meravellosa cançó que es diu Firework, que jo crec que és una de les seves cançons més conegudes de la seva trajectòria. Recordo que la va cantar a la presa de possessió de Joe Biden, eh? Sí, ha plogut. A la de Trump no hi va anar, no sé per què. En fi, continua avançant, va, i espera, perquè si el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada, en el moment menys inoportú, més inoportú, vaja, amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa des de l'app pots veure on és la grua en temps real. I a més, si t'hi canvies, et milloren el preu directament. Pren nota, va, 917-700-700. O entra a lineadirecta.com, 917-700-700, o lineadirecta.com. El valor de ser directe. I aquí a RAC 105...

0: REC 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Setmana del peix al supermercat Plus Fresc.
4: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
3: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
4: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.

0: la banda sonora del Diables Vesteix de Prada, sí? Sonant aquí a RAC 105. A veure, hi ha dues lletres que et poden estalviar molts problemes. N-O. No aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat. No a que ningú et doni una solució i tu dutxant amb aigua freda. I no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpreses. Perquè quan tens advocats, dir no és molt més fàcil. Festa de Legalitas i no et conformis. 900-106-09. I també per autònoms i empreses, eh? Sí, sí, Legalitas.
1: La teva música a RAC 105
2: amb Arnau Moler.

0: Doncs jo crec que el repte de versionar la cançó de Sopa de Cabra Camins l'han superat amb escreix. Sui Mon DJ posant el seu talent en aquesta increïble versió de Camins, Somnis i Promeses, que sona per tot arreu i també les discoteques. Està aconseguint que la música en català soni a les pistes de ball i això sempre és d'agrair, clar que sí. Camí de les 12, més música en català d'aquest en aquesta ocasió al costat de Joan Dausà.
1: La teva música.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es. Fes que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
6: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
7: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure.
12: Matina Codina Best Moment.
13: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
14: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
15: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a veure les famílies que com ha mort, ha sigut violent o no.
16: Amb una llibreta, no?
15: I si em diuen que no ha sigut violent, dic, ah, què vés a cagar? I vaig buscant una mort violenta per
17: amb
15: poder-la això, investigar.
17: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
13: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel casàndic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
14: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

Mica i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Seguim endavant amb el nostre tema. I aneu passant-ho bé. Aitana, connexió psíquica. És una mica el que expliquen aquesta proposta impecable.
2: La teva música.
3: Amb Arnau Mulet.
1: Aquest sóc jo. Salutacions de l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos, de veritat. És un plaer, un honor estar al davant del micro de RAC 105 per compartir amb tu la teva música. De seguida, Josh Fawad o Justin Timberlake. Però abans, sempre al costat de la gent que aporta solucions i no problemes. Mama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: RAC 105.

aquesta dolçura, amb aquest talent, amb aquesta veu impecable, Olivia Dean, que li diu a algú que sigui madur, que sigui l'home que necessita per la seva vida. Bàsicament, una persona, doncs, amb qui poder confiar, amb qui poder compartir vida i projecte. Men I Need, sonant aquí a RAC 105. I ara, atenció, perquè viatgem fins a l'any 2006. Niles Barclay, que déu-n'hi-do quin nom, ens va fer una cançó que es va convertir en un himne. I que porta per nom Crazy, mira'l.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música. Energia.

0: És la banda sonora del Grand Départ del Tour de França, Doctor Prats. Fica en veu aquesta energia. Sí que ens ha donat energia, sí?
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Pràcticament 1:15 del migdia, aquí estem, compartint amb tu la teva música. De seguida, Rai, abans, Taylor Swift.

0: REC 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: I acaba la carrera en un temps rècord a la que estàs sens dubte.
4: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
5: Aquestes són les novetats de RAC 105.
6: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts. Segur

0: He mirat una mica enrere per recuperar-te aquesta cançó de Star Sailor. La recordaves o no? Mora meva! L'hem cantat, l'hem ballat. A més, hi ha moltes versions. Jo recordo una versió una mica més electrònica que punxaven quan anàvem de festa. Estic parlant com si tingués 40.000 anys, eh? Ai, senyor. És que el temps passa, tu. Què vols que et digui? Més a una discoteca que ja no hi és.
1: Rec 105. La teva música.
0: En fi, va, continuem repartint èxits, continuem repartint ritme i ho fem ara mateix amb la Fúmiga al costat dels Tiets. Quina autèntica meravella que es van marcar amb aquesta que es diu Havia de passar. Energia positiva, va.
2: Què estarà pensant encara?

0: Dracula. Aquí tenim a Tame Impala al costat de Jenny amb aquesta versió, que és un remix, vaja, d'un tema que ja havia publicat Tame Impala feia temps. Doncs mira, ara han trucat a aquesta component de Blackpink i està sent un èxit rotund a tot el món. No m'estranya, perquè són escàndoles aquelles que va fent, et va atrapant i al final no saps com l'estàs taralejant tot el dia. Va, camí de la una al migdia, parlant de cançons que se t'incrusten al cervell, ha tornat Ivan Herzog.
1: La teva música.
0: I ho ha fet amb una cançó en català, també. Com ens agrada. Això es diu Des de lluny. Quina meravella.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere. Tanta

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
2: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta el moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja a Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'ns les condicions a Carglass Ponés.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisur. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisur. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: RAC 105.

En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Escolta, has vist ja la versió que va fer Mònica Usart d'aquesta cançó? La tenim penjada al nostre Instagram. La va titular Em sua la xella. És que quina crac, mare meva. Va, mira-te-la, perquè val molt la pena. A més, ara que arriba, bueno, que ja fa temps que tenim la calor aquí, doncs és que és literalment ens sua la xella una mica.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Molet, a RAC 105.
0: Ai, la Mònica. En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions de l'Arnau Molet. Em passen 4 de la 1 al migdia. Aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb bona música, bon rotllo. Ets al lloc correctíssim, ets a casa. Ets a RAC 105. De seguida, Olivia Dino, Nil Moliner, però abans, Rudimental, amb Jess Lynn. I amb aquesta autèntica meravella, una cançó que es diu These Days. Va, benvinguts. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
5: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Una experiència autèntica per a tota la família.
5: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
6: Us hi esperem.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre.
5: Reserva de la biosfera.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons. Protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.

0: És Bruno Mars amb aquest Risk It All, cançó que forma part del seu darrer treball i que, escolta'm, quina elegància, quin saber fer, quin tot que té el tio.
1: La teva música.
0: Enveja, perquè és que ho fa tot molt bé. En fi, ara Lady Gaga amb aquesta cançó que es diu The Dead Dance, una altra que també ho fa tot a la perfecció, tu.

0: Doncs jo crec que aquesta és una mica l'objectiu que tenim tots, no? Tenir diumenge sense drama. Aquí tenim els Catarres amb aquesta cançó que és el seu retorn i promet ser una de les més escoltades aquest estiu del 2026, perquè sí, ho han fet, han tornat, ho han fet amb rumbeta catalana.
1: Tots els dies que vindran.
0: Tal com ens agrada aquí a RAC 105, i creiem que això serà un èxit com el que ja ens tenen acostumats. Dos quarts clavats a dues, i atenció perquè és el torn de Calvin Harris amb Sam Smith. La seva cançó, la seva proposta es diu Promises.

0: REC 105 Barcelona. Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Aquestes són les novetats de RAC 105.
5: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

A vegades penso que hi ha gent que neix amb un talent innat i que, en fi, és difícil igualar el que fan, no? És el cas una mica d'Adam Levine, al capdavant de Maroon 5, un tio que t'arriba a unes notes impossibles, que fa, doncs, això de l'art del falset una cosa indescriptible, no? Aquí el tenim amb aquesta cançó que es diu Calls, demostrant el seu talent. Ara, no és l'únic que ho fa, eh? De fet, ara, l'artista que ens arriba en aquests instants és també un referent en el que fa la capacitat vocal. I també el rei de les tombarelles a l'escenari. Estem parlant de Benson Boone, que aquí ens deia que té por de perdre les coses meravelloses que ha aconseguit. Beautiful Things.

0: Només Rec 105 et fa sonar la primavera com cal.
1: Rec 105, la teva

0: i molts mesos. Sembla que és el moment indicat i té una bala guardada. Diu que no vol, la vol fallar. Bàsicament, van venir on amb aquesta cançó que es diu Els passos prohibits, una mica de rumba catalana amb la que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet, ha estat un plaer. De seguida el Buscarons amb les millors cançons. Jo et deixo amb la Taylor Swift, mira-la. Hey, it's Taylor Swift. RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
4: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure.
12: Matina Codina Best Moment.
13: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
14: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
15: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a les famílies que com ha mort. Ha sigut violent o no?
16: Amb una llibreta, no?
15: I si em diuen que no ha sigut violent, dic, ah, que vés a cagar. I vaig buscant una mort violenta per
16: amb
15: poder-la això, investigar.
16: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
13: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel casàndic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
14: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Altres últimes entrades, només per dissabte, disponibles a cabrorock.com. No, cabrorock.cat, exacte. Aquesta la celebrarem, jo mai.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Torna a Barcelona Michael's Legacy, el millor espectacle musical sobre el rei del pop. Un renovat tribut a Michael Jackson amb 8 ballarins i músics en directe. Michael's Legacy, del 10 al 21 de juny, dues úniques setmanes al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
3: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
4: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
5: Això va per mi o no?
6: Tampoc ho diràs per mi, no?
7: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
8: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
9: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
10: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
11: I les nits de divendres i dissabte,
12: de 9 a 12,
11: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
13: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
14: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
15: RAC 105.
16: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
17: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
18: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
20: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors, amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 €. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i 3 utensilis de l'EQE valorats en 60 €. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
22: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
23: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
24: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
25: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.

pocs dies, Joe explicava una entrevista que... Sí, és imminent el seu retorn a la música, després d'haver-ho rebentat arreu del planeta amb aquest End of Beginning, que això sí, ja venia editant des de fa 3 anys. Nosaltres l'hem abraçat el 2026 i així van les coses ara, tu. 2 de la tarda, 19 minuts, ets a RAC 105 recuperant el primer número 1 de Beyoncé. Una cançó que va fer història, que és un gust seguir recuperant de tant en tant, que es titula

0: Qué happy, qué feliç és la nova cançó dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo, ens passarem tot l'estiu celebrant-la, i tant que sí. I qui celebra, en aquest cas, l'amor és Aitana. No sé si has vist el vídeo que ha penjat un dia amb la seva parella, en Plex, que de fet l'ha penjat ell, el videoclip. Doncs escolta, estan embadalits l'un amb l'altre. No poden amagar ni ganes, que són molt, molt feliços. I no deuen parar de dir-se això de mon amor. Aquesta és Aitana, aquest cop amb Zoilo.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

Estem sentint molt a parlar aquests dies i encara més la setmana vinent de pregar i pregar i pregar. La visita del papa, ja sabem que és el que té. We Pray, Coldplay també se sumen a aquesta onada de catolicisme. I la Rosalia, aquesta és una perla.

I Made You Look. Aquesta és Meghan Trainor, una de les primeres cançons que la va col·locar de quina manera com una artista internacional d'aquelles destacades arreu del món, i tant. Només 7 i les 3 de la tarda, deixa'm posar-te un parell més abans d'arribar a l'hora en punt. D'una banda, Clean Bandit, i de l'altra, Manu Guix, que ja està recuperadíssim i en forma per seguir presentant en directe cançons com Anys Llum.

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Tenir unes temperatures normals, no? Sense aquelles xafogors i aquelles calors extremes que estàvem tenint aquests dies. Ho celebrem. Encara és massa d'hora, tu. Perquè és que de seguir així hauríem acabat com Rihanna demanant auxili cada 2x3. Un dels primers grans èxits de l'artista de Barbados és aquest. És

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Després de 6 temporades facturant crims a TV3 a una pasta que flipes, no hagueu après res a l'hora de matar algú.
5: És veritat.
4: I ara us donaré uns tips i unes coses a tenir en compte.
6: Molt bé, Carles. Tips per matar?
4: 1. La ubicació del telèfon mòbil et pot delatar. És que estem enganxats al mòbil. No el portis a sobre.
5: No, no
4: regeja per Barcelona 10 minuts, te'l robaran i quedaràs lliure de rastreig.
6: Ah, bon tip aquest.
4: 2. La policia t'interrogarà. No et contradiguis. Aprèn-te la teva versió. No és tan difícil, coi. Ve que et vas aprendre les preposicions. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, des, de, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, segun, sins o sobre, tras, via. Això era molt més difícil que aprendre's la coartada. 3. No deixis ADN al lloc dels fets. Si tens malament la pròstata i has de pixar al lloc del crim, o si necessites fumar-te un piti, doncs no matis.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Columbia, Levi's i Sandro. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no, no i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 609. I sí, també per autònoms i empreses.

coreografia d'aquelles espaterrans. Josh Fawas, passeu aquest clàssic de Madonna, és el Like a Prayer. Molt religiosos últimament, eh? Jo no sé si és el papa o què, però tenim molta temàtica. Tot va començar amb Rosalia, segurament. Seguim amb una cançó ben colorista, ben simpàtica, ben animada, ben chévere, com diu el seu autor, Mamaduixa.

aquesta és Lady Gaga, amb una de les seves últimes aportacions al món de l'art. I ja en són unes quantes. Shape of a Woman, per la banda sonora del Diablo Viste de Prada 2. En punt, 3:45 PM, seguim avançant en aquesta tercera tarda de la setmana. Ara amb aquesta invocació a la pluja dels Descript. Sembla que en tindrem poc aquests propers dies. Rain.

l'havíem de tenir, deia, aquest cap de setmana a Barcelona, la programació del Primavera Sound, però finalment ja saps que Lola Young va desaparèixer del mapa, va cancel·lar tots els seus compromisos en directe i almenys aquest any no podrà ser. Esperem que s'acabi de recuperar del tot i ens torni a regalar la seva presència als escenaris amb aquest Messi i totes les que han de venir per endavant. I tant. Els que sí que trepitjaran escenari, i molts aquest any, ja tens tota l'agenda a les xarxes socials, són els Ginestar, que tenen nou àlbum amb cançons com Perdre el

més maco, Max. Tens un nou reel a l'Instagram de Rec 105. El vam enxampar a la Mar Puga de Matina Codina. Va fer quatre preguntes a una catifa vermella. I allà tens nous detalls de la seva carrera imminent. Aquí tens el inigualable, fins al moment, l'última cançó. I abans de l'hora en punt, deixa'm arribar a les 4 amb una d'aquelles cançons amb missatge, amb reivindicació, com sempre fa ella. Pink, amb What About Us.

0: Risk It All. Que bé que sona aquesta nova cançó de Bruno Mars. Doncs aquí arriba la Mariachi, comencem una hora més. Què tal, com va el teu dimecres? La teva
1: música amb Albert Buscarons.
0: Són les 4 i 3 minuts, salutacions de l'Albert Buscarons. Tenim moltes divas del pop passant per Vicaria, eh? El mes vinent li toca a Taylor Swift, que serà un dels grans esdeveniments de Societe d'aquest any, i tant. Però Dua Lipa també ja té anell de casada al dit i la gran festa arriba aquest cap de setmana. La cerimònia civil va ser aquest passat al Regne Unit. Aquí la tens sonant amb Break My Heart.

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Bon dia, Sandro Feil.
3: Hola, buenos días a todos. Sandro Feil, para servirles, ¿qué le gustaría saber al cerdito? Venga, vamos allá.
4: El cerdito, Dios.
2: No falti el respecte, que a més a més li estem pagant diners.
3: Dígame, ¿qué le gustaría saber, tontolada?
4: Jolín, tu. Joder. Que respectuós.
5: M'agradaria saber com serà el Cabro Rock d'aquest any, que comença d'aquí a, deuen ser, 11 dies, una cosa així.
3: El Cabro Rock.
5: Bella, la pregunta, no, Xavi? Molt bé.
3: Vamos a ver.
2: Abans no ha tirat, amb el papa no ha tirat cartes, però ara
4: no,
2: sí.
4: Ara sí.
5: Són molt dures les cartes.
3: Me sale un festival lleno a rebosar. Veo a catarras.
4: No? El sou.
3: Buos. Sí. Amics de las arts. Figa sí. Flau.
2: Estàs llegint el cartell, no?
3: Su u.
4: Su u. Su u.
2: Què va ser su u?
3: Me sale la carta de la sopa de ajo.
4: Ah, sí?
5: Sopa de ajo? Què vol dir això?
3: Pues que se repite que no.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105. RAC 105.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra. Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
4: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.

Everybody is Love, aquesta cançó que porta ja moltes dècades fent voltes pel món, ara amb aquesta versió de David Guetta. I després del Baby Don't Hurt Me, seguim de nou marcant el ritme de l'actualitat a Reaction 5, que també ens agrada i molt, amb el Dràcula de Tame Impala.

altre autèntic generador de contingut i de notícies és Taylor Swift. Ja tenim confirmat des de dilluns que s'encarrega del tema central de la banda sonora de Toy Story, la nova entrega que arriba als cinemes d'aquí un parell de setmanes. I Andres, ja tindrem aquesta cançó en què sembla que torna a les seves arrels més countries. Aquesta és I Knew You Were Trouble. Seguim posant ritme aquest dimecres, serà amb el Tuturu, Sons Iderland.

0: espera, no marxis encara, no tinguis pressa, tot i que els NSYNC ens tornen a portar les orelles. Aquesta que és la seva cançó més representativa, el Bye Bye Bye.
1: La teva música.
2: Rex NSYNC.
0: Sembla que no ha tingut gaire fortuna Harry Styles amb el seu últim àlbum. El cert és que està molt lluny de la sonoritat que ens va enamorar d'aquest As It Was.

connexió psíquica d'Aitana. Posant el punt final d'aquest primer tram de la tarda d'avui. Però encara molt dimecres per endavant, de seguida amb l'Enric Font i Ed Sheeran. Una de les presències gairebé confirmades al casament de Taylor Swift d'aquí tot just un mes. Aquesta és una de les seves últimes propostes. Es diu Shivers. Doncs res, acaba de passar bon dimecres. Fins demà.

0: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de RAC 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
3: Ric per no plorar.

0: Sí. Què més tenim? Home, cançó efemèride, coses que van passar un dia com avui, 3 de juny. També farem una batalla de cançons com cada tarda, roast musical. I a més, versió del dia, els teus comentaris, bé, el de sempre, vull dir, ale, que ens ho passem superbé, home. De moment, tu prepara't el telèfon, obre el WhatsApp i envia'm un àudio, explica'm cosetes.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. El nostre objectiu, com cada tarda, és animar-te, faci el que facis, estiguis on estiguis, aquí una mica de greix, que xerinola, sí, festa, festa. Sí o no, Vamos, Rafa. Ai, tal. Bueno, i de cara, que ja tenim preparada per aquí Shakira. Anem a recuperar un dels seus èxits, Hips Don't Lie.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras!

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que ja tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Vale, vale. Pues ya está.
5: Está muy bien.

0: engrescats, ho sé. Però és que amb aquesta no és menys. El so de Lady Gaga, una d'aquestes potents. Abracadabra. Bon, 16 minuts a les 5 de la tarda. Això és, ja saps, oh? Ja tardes.
1: Hola, bebé.
0: Hola, què passa? Va, anem a encetar tema del dia, perquè avui aquí al Getardes ens posem moda Festa Major.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí, clar. Perquè arrenca la Patum de Berga. Sí. Una de les celebracions més espectaculars i singulars d'aquí, de casa nostra, eh? Reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Poca broma. Sempre engresca, festa aquí. Som pioners, eh? Engresca i festa. Mira, va. Ai, mare. Què és això? Oh! Home! Déu-n'hi dret. Clar, i això ens ha fet pensar una cosa aquí al Getardes, perquè, clar, tots defensem que la nostra festa major, la del nostre poble, sempre és la millor del món, eh, sí o no? Ja sol passar, això. Però, clar, avui us volem fer sortir de casa. Sí, sí, sí. Per això ens agradaria preguntar aquí el tema del dia. Quina és la millor festa major que has viscut que no sigui la del teu poble o ciutat? Ah! M'ho sabries dir? Aquella que et va sorprendre, no sé, aquella que et va fer allargar la nit més del compte? Doncs va, explica'm. Potser és la mateixa Patum de Berga. Quina és la millor festa major que has viscut fora del teu poble i què la feia tan especial? Recorda que ens ho pots explicar, ja saps, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Les Santes de Mataró, perquè no sé, perquè hi ha molta festa. La Mercè. El que sigui. O la festa major de Blancs i Blaus de Granollers. Jo sí que es compro cap a casa. Va, volem saber aquella festa major que has viscut fora del teu poble. Quina és la millor de totes i per què? Per què? Què la fa tan especial? I al tanto, perquè avui regalem entrades per una festassa, no, un festivalàs. Sí, perquè no sé si saps que aquest dissabte 6, als vesprets de l'Era del Sot arriba l'autèntica festa caribú, l'oficial! Al tanto, perquè a partir de les 5 de la tarda tornen Toni Peret i Quique Tejada al Dream Team. I avui podràs guanyar una entrada doble amb consumició i, a més, a sopar a l'Okashi, a Vic. Sí. Mega regalàs aquests que fem aquí al Ja Tardes. Doncs ja saps, enviem un àudio, explica'm aquesta festa major, festa. I podràs aconseguir aquest mega pack. Una autèntica festa a l'Era del Sot amb la Festa Caribú. Ah, i després de la nit, dues sales de l'Era es transformaran en dos ambients diferents. La sala gran continua amb la Festa Caribú, amb David Espunya, Pepo Vila, DJ Fidel i DJ Solde, quin mestre aquest. Així que no t'ho... Que no t'ho hagin d'explicar. Escolta'm, el Dream Team Megamix i els DJs de Caribú a l'autèntica Festa Caribú aquest dissabte a l'Era del Sot. Si vols més info, a les xarxes socials de l'Era del Sot. Doncs va, participa! Avui parlem de festes majors. Volem saber la millor que no sigui del teu poble. I podràs aconseguir aquestes entradetes amb sopar a l'Okashi. Et muntem, com sempre, el cap de setmana.
3: Oh, yeah!
0: Oh, yeah! Bé, nosaltres continuem, això sí, amb bones propostes aquelles que tenim a la tarda. Com, per exemple, aquesta, una que ha xiulat segur.
4: No, però així no.
0: El so dels Maroon 5, amb Cristina Aguilera, recuperant aquest Move Like Jagger. Sí, és que... Bon rotllo, tope.
5: Ai, ai, ai, ai. Oh.

0: La teva música.
1: RAC 105. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuend de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjambuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos ja!
4: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Una experiència autèntica per a tota la família.
4: Lo 21 de juny a l'Aldea vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
5: Us hi esperem.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre.
4: Reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: La teva música. Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: A l'hora de brenyar.

0: enorme aquesta història que ens porta Calvin Harris, recuperant aquest Blessing. Ui, què ha passat? Oi. Vinga, va. Som-hi perquè em tenen contento. Va, que aquí estem al Ja Tardes. Ja saps, quan passen ja uns 39 minuts a dos quarts, mare meva, és que com passa el temps. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes històries per aquí per repassar. Recorda que avui estem preguntant per festes majors, però festes majors que no siguin del teu poble. De la teva ciutat. Busquem la millor que hagis viscut. 608-7171-41. Recorda que tenim en joc aquestes entrades, entrada doble per gaudir de la festa oficial Caribú a l'Era del Sot. Amb consumició i, a més, amb sopar lo caixi Vic, Vull dir, no et pots queixar, no? Va, anem a repassar.
1: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Hey.
2: Em dic Jan.
0: Hello.
2: I la meva millor festa major, de que no sigui del meu poble, va ser la de Vilassar de Dalt, que van fer uns correfocs impressionants.
0: Oh! Ole! Home, és que molen molt, els correfocs, la veritat. Sí. Tot de gresca i festa, bueno. Mira, va, més comentaris per aquí. Hola.
3: Hola, Enric, bona tarda. Ei, què tal? Com anem? Mira,
0: bé.
3: Sóc la Núria, des de Riells del Fai.
0: Oita-la.
3: I jo l'any passat, amb la colla de diables del nostre poble de Vigues i Riells, vam anar a participar activament al correfoc de les Santes de Mataró. I va ser una mega experiència, perquè, o sigui, és la marabunta, ple de gent, molt foc, bueno, espectacular. Bueno, va ser una de les millors experiències que he tingut i fa molts anys que vaig amb diables.
0: Olé.
3: I després,
0: què?
3: Aquest any m'ha dit un ocellet que tu estaràs punxant a la festa major de Vigues. Per tant, allà ens veurem, Enric.
0: Sí.
3: Vinga, una abraçada. Doncs,
0: adéu. Sí, sí que estarem per allà. Allà a Vigues la liarem fort. Home, aquest estiu pinta fort, ja t'ho dic ara. Va, tu també, explica'm aquests... amb un àudio, no em truqueu, que veig que m'esteu trucant. No.
4: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte, 608-7171-41, explica'm aquestes... Bé, la millor festa major que hagis viscut, que no sigui la del teu poble o ciutat. Així de fàcil. I m'has d'explicar el per què. Hi havia un concert dels tiets, no ho sé, m'ho invento.
5: Ai, mare!
0: No, 608-7171-41, va, nosaltres aquí que seguim, és un no parar.
4: Les
6: tardes
4: a RAC 105. Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
6: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
7: I love it.
4: Ja tardes amb l'Enric Font. Oh, no.

0: com ho està patant, tu? Com ho està patant? Va, re, que anem tardí. Avui sí que anem tard, eh? Avui...
1: Vinga, Enric, no, que anem tard.
0: No, ja ho sé, ja ho... no cal que m'ho diguis. Va, anem directes a repassar la batalla de cançons d'avui, no? Vinga, va.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight.
0: Home. Va, avui, doncs... pel roast musical, aquesta batalla, toca sessió de nostàlgia i de la bona. Sí, perquè, clar... aquest cap de setmana, a l'Era del Sot, fan homenatge a la discoteca Caribú. Festa oficial, eh? I molt especial per recordar una discoteca mítica, eh? Allà, Hostalets de Balanyà. Una sala que, per molta gent, no era només una discoteca. Era un lloc on començaven les nits, les amistats, els amors d'estiu, o alguna... alguna nit d'aquelles llargues, eh? I clar, i si parlem de Caribú, hem de parlar de cançons que feien vibrar la pista de ball. I avui, doncs, enfrontem tres himnes que segur que van sonar centenars de vegades allà a Caribú. I tu, com sempre, decideixes a través del WhatsApp quina és la millor. O sigui, agafa el telèfon, obre l'aplicació i decideix quina és la number one. Va, anem amb l'opció número 1. Ostres! Ostres! House d'aquell elegant, una melodia que continua funcionant dècades després. La que ens portava Wando Project amb aquest King of My Castle. La teva preferida? Doncs vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ostres! Bé, Eurodance aquell del bo, eh? Sí, sí, en estat pur. D'aquelles complien la pista en qüestió de segons. Sound Lovers amb aquest Surrender. Aquesta la cantàvem, eh? Va, anem amb l'última, opció número 3. Oh! Cacaribu! Cacaribu! Himne... és que és tot un himne. Probablement una de les cançons més corejades de tota una època, la d'en Gigi Agostino, La Mort to You. Oh, la, la. Sembla cap de setmana, ja, això, eh? Sí, sí. Va, i la pregunta del roast musical d'avui és clara. Quina d'aquestes cançons representa millor l'esperit de les nits de Caribú o de qualsevol nit, vull dir? Doncs va, explica-m'ho a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va. Quina vols, la més elegant, la més ballable o la més mítica? Recorda, opció número 1 amb Wando Project, King of My Castle. Opció número 2 amb The Sound Lovers i aquest Surrender. O l'opció número 3, la de Gigi Agostino, The Milk to You. Va, al final del programa doncs, sabrem la guanyadora perquè repassarem tots els vots. Eh? Farem una miqueta de veredicte. Així que afanya't a votar! Nosaltres continuem, això sí, amb la proposta de Miqui Núñez, una mica de bon rotllo. Un altre

0: REC 105 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: El 10 de juny la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
4: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar... Peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
3: Et donem un servei personalitzat. Te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
4: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
5: Matina Codina Best Moment.
6: Carles Porta. Matina Codina, ens escoltes o no?
7: Alguna vegada sí. Tinc tanta feina que no tinc temps d'escoltar res. Ara, quan vaig amb cotxe, vaig passejant i de vegades us he pillat, eh?
8: Vaig pels tanatoris quan tinc un dia lliure i vaig a veure les famílies que com ha mort. Ha sigut violent o no?
9: Amb una llibreta, no?
8: Si em diuen que no ha sigut violent, dic, ah, que vés a cagar. I vaig buscant una mort violenta per poder-la investigar.
10: Amb lo de Mango, deus estar com un nen amb sabates noves.
6: Sí. I no puc deixar-te marxar sense preguntar-te pel casant, dic, perquè tu ja vas dir que faries alguna coseta.
7: Bueno, jo sé lo que sap tothom, eh? Lo que passa és que nosaltres ho farem quan puguem tenir la perspectiva adequada per explicar totes les coses. Ara estan passant coses encara. Mentre passen coses, si expliques algo, quedes fora de la foto.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa RAC 105.
14: RAC 105.
15: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
16: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
17: 105.
18: Aspiradora, posa'm RAC 105.
19: La teva música.
20: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
22: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
23: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
24: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
25: Carglass canvia, Carglass repara.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. De 5 a 9...
27: Ja tardes.
28: A RAC 105.
29: Amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor. Visca!

El dia d'un dels invents més simples i genials alhora. Sostenible, saludable i perfecte per moure's amb llibertat. Per anar a la feina, no sé, per fer esport també va molt bé, eh? Sí, ole. Simplement per perdre's una estona, la bici sempre té aquell punt de felicitat sobre rodes.

0: també se celebra el Dia Internacional del Sommelier. El dia dels experts que saben quin vi recomanar, eh? I com servir-lo. I com descriure amb paraules que semblen poesia, eh? Això és un... És que no sé, no sé de vins. Aromes, sabors, maridatges i molta passió per convertir cada copa en una experiència. Doncs avui toca brindar per aquests professionals, eh? Que fan que el vi... s'entengui molt més enllà d'un simple glob, eh? I mira, no sé si és relacionat, jo crec que no, però bé. Per últim, també se celebra el Dia Internacional de la Sidra.
1: Una sidra, yeah, buena sidra.
0: Què és això?
1: Una sidra en un moño, si la sabes mesiar. Si tiene etiqueta.
0: El dia d'aquesta beguda refrescant feta de poma, que acompanya celebracions, àpats, brindis també, però amb estil, eh? Sí. Dolça, seca, amb bombolles o natural. Cada lloc la viu i la serveix de la seva manera. Avui toca, doncs, aixecar el got i brindar amb gust de poma. Hala, sidra. Ai, mare meva. Sembla que estiguem fent aquí apologia a l'alcoholisme. No és el cas, eh? No és el cas. Va, anem amb aniversaris, perquè en principi avui fa anys Russell Hobbs dels Gorillaz. Sí, en fa 51. Dic en principi perquè, clar, realment és un personatge fictici. El bateria gegant del grup. Tranquil, imponent i probablement l'únic músic del món que toca ritmes brutals mentre està posseït per esperits del hip-hop. Sí, és que clar, són dibuixos... És un grup de dibuixos. Sí o no? En 51 anys, de cops a... el timbal, no? I de caos animat, clar que sí. Va, anem amb estrenes musicals. Un 3 de juny, però del 1977, Bob Marley and the Wailers van estrenar el 9è àlbum i el més important del grup, Exodus. Al tanto, perquè en aquest disc trobem èxits dels més importants dels jamaicans. Clar, tenim aquest jamming. O aquesta altra. One love, people get ready. One heart, let's get together. O, per exemple, també podem trobar... Don't worry. Three little birds. Que ja et dic que és la protagonista de la versió del dia avui, eh? Hey. Mare meva. I qui també va estrenar àlbum el 3 de juny del 2005 va ser Shakira. Oita-la! Ei! La cantant colombiana va estrenar el seu 6è àlbum anomenat Fijación Oral Volum 1. Més tard, al novembre d'aquell any, va treure el volum 2. I en aquest disc trobem col·laboracions com aquesta, amb Alejandro Sanz, La Tortura. Realment va ser una tortura escoltar-la tant en aquella època, eh? Però bé... O també trobem aquesta altra. No se puede vivir con tanto veneno. Amb Gustavo Cerati. No. Es diu així, eh? No. I també podem trobar la que és avui la cançó efemèrida. Mira, ens ve de gust també recuperar aquesta. Sí o no? Home, aquesta... ens dona bon rotllo. Anem a recuperar Las de la Intuición.

0: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: Ja t'he

0: talk about. Oi, oi. Déu-n'hi-do, quin parell. Som Madonna i Sabrina Carpenter. Dos generacions diferents unides per crear aquesta història que també ens carrega les piles, eh? Bring your love, vinga. 20 minuts que passen de les 6. T'haig d'explicar que aquest dissabte 6 de juny, als vesprets de l'Era del Sot, els Tardeos, arriba l'autèntica festa Caribú. Sí! L'oficial! El tanto perquè a partir de les 5 de la tarda tornen Toni Peret, Quique Tejada, el Dream Team Megamix. I avui, aquí al Getardes, podràs guanyar una entrada doble amb consumició i, a més, a sopar a l'Okashi. Autèntica cuina japonesa. Mm. Tot això by the face. Simplement vas enviar un àudio al WhatsApp explicant quina creus que és o quina és la millor festa major que has viscut mai, que no sigui la del teu poble o ciutat. I m'has d'explicar el per què, què la feia especial. Ja saps, un àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que després, allà a l'Era del Sot, després a la nit, les dues sales de l'Era es transformen en dos ambients diferents. I a la sala gran continua la festa Caribú, amb David Espunya, Pepo Vila, DJ Fidel i DJ Solde. Vinga, va, que no t'ho hagin d'explicar. Recorda, el Dream Team Megamix i els DJs de Caribú a l'autèntica festa Caribú. Aquest dissabte a l'Era del Sol, com la ligaran? Va, saps, si vols més info, a les xarxes socials de l'Era. Vinga. Va, anem a repassar comentaris, no? I festes majors, clar. Quina és la festa major més xula que has viscut? Que no sigui la de casa teva, eh? Que m'entén. Mira, per aquí, hola.
2: Hola, sóc el Ferran, de Badalona.
0: Hola.
2: Doncs mira, jo crec que la festa major... Bueno, aquí a Catalunya tenim moltes festes majors i totes són molt xules, eh? Però una que guardo amb especial record va ser ja fa uns quants anys, amb una colla d'amics. Vam baixar a Vilanova i la Geltrú a la Guerra de Carmels. I, bueno, ens vam ficar a l'epicentre de la Guerra de Carmels, quan ens en vam donar compte, que tots portaven cascos de moto, ulleres d'anar per sota l'aigua, paraigua, i, bueno, nosaltres anàvem a pèl. Però, bueno, va ser un gran record, saps? Tornàvem amb el tren, amb el nas tapat de sucre i el cap ple de nyanyos, però, bueno, hi tinc un bon record, aquesta festa.
0: Bo. I bon
2: nyanyo,
0: també.
2: Felicitats pel programa. Adéu.
0: I bon nyanyo, també. Va, més, 608-71-741. Aviam per aquí.
3: Hola, Alfons, soc la Júlia Llerga.
0: Hola.
3: I la meva festa major preferida, sí, sincerament no me'n recordo el nom del poble, però va ser gràcies al meu cantant preferit, Miqui Núñez, que va fer un concert gratuït. I doncs ara, si pots, m'agradaria que em posessis la cançó Que no s'acabi l'estiu de La Formiga i Figa Flowers.
0: Vale. El millor de la festa major va ser el concert de Miqui Núñez. Va, tu també m'ho pots explicar, recorda? 608-71-741. La millor festa major que no sigui la del teu poble o ciutat. I per què? Què la feia especial? Tinc una frase... I que tenim un mega regalàs avui, bé, que... Ah, participa. Va, dit això, anem amb aquesta petició, no? La dels Figaflowers, que no s'acabi.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
5: Citroën.
3: Consulta Citroën.es.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Verisure, la teva música. Ya tardas.
9: Henry Fo, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
10: Ay, ay, ay, ay.

0: El so de Josh Fowler. M'ha currat aquesta nova versió més disco i més potent del tema mític de Madonna, eh? Like a Prayer. Mira, a mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta. Fa un minutet de dos quarts. També m'agrada repassar la batalla de cançons. Mira, mira.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round one. Fight.
0: Home, home. Va, avui per fer el roast musical posem la maquinària del temps en marxa. Vinga! Perquè, clar, avui estem regalant aquestes entrades per la gran festa homenatge de la mítica Caribú que es viurà aquest cap de setmana a l'Era del Sol. I, clar, si vau viure aquelles nits, o no, és igual, però segur que només a llegir títols o aquests títols que avui presentarem ja us venen a flaixos de llum, fum, amics a la pista davant. I una mica de festa, com diríem per aquí.
3: Festa.
0: Tres himnes que definien una època, l'època Caribú. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor votant a través del WhatsApp. Vinga, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Aquella cançó que sonava elegant, moderna i que feia que tothom aixecava.

0: Aquest King of My Castle.
1: Oh.
0: De finals dels 90, no?
1: Llego.
0: Com passa el temps, tu? Va, potser t'agrada més el so Eurodance, com a, el que ens porta a l'opció número 2.
1: Home!
0: És d'aquells temes que feien omplir la pista, i, però a l'instant, eh? Una cosa... Sonava això, l'ara... The Sound Lovers, amb aquest Surrender. També és de finals d'aquella dècada dels 90. Va, anem amb l'última, opció número 3. Aquesta és que no cal ni que la presenti. És que és més que una cançó, eh? Un autèntic himne que encara avui és capaç

0: La pregunta d'avui és clara. Quina? Si aquesta nit tornessis a entrar al Caribú, quina seria aquella que no podria faltar?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Exacte! Aviam, tenim vots com aquest, hola.
2: Enric, guapo, soc la Roda. Escolta, jo voto aquesta. Tu-tu-ru-ru.
0: Ai, mare.
2: Tu-tu-ru-ru. Tu-tu-ru-ru. Ui, quin malament, quina veu. M'encantava. Amb aquesta t'encaven i aquesta la vas ballar molt amb un tardeu teu. Així que res, una coseta. Ja que estem en plan italianini, per què no poses Júlia?
0: Home!
2: Que és top. Top de les tops.
0: Ah, mira.
2: Vinga, un pato ben fort. Bona tarda.
0: Ai, mare. Va, vot per l'opció número 3. Cacaribo. I tu, quina és la teva preferida? Quina és aquella que no pararies de ballar?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda, al final del programa, doncs repassarem tots els vots, eh? Farem el veredicte i sabrem quina guanya. Va, ja que em demaneu aquesta... De debò, merci per demanar les cançons fetes aquí de dedicades a aquest programa. Doncs. Un servidor, l'Enric Font, versionant un altre Italo Dance. Sí, sí.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Cada tarda a les 5.
0: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
2: Enric Fones treu la samarreta.
3: Sexy, sexy.
2: Però com que és la ràdio?
0: No el veus.
2: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
2: Ja tardes. De 5 a 9.
0: Arrec 105.

0: És la proposta dels Meiji, que ens portaven ja fa uns quants anyets, eh? Aquest Root. De fet, jo els vaig veure en directe, sí, perquè van ser els taloners dels Maroon 5, ja fa molts anys, eh? Estem parlant de... Que era 2000... No sé, 2015, no? Una altra de les bones que també ens venia a gust avui.
1: Ai, Déu meu.
0: Aquí el ja tardes.

0: Busquem la millor festa major que has viscut, que no sigui la del teu poble o ciutat. Què la feia tan especial? Explica'm-ho, va. I recorda que entre tots els que participeu podeu guanyar aquestes entradetes per gaudir de la festa oficial de Caribú a l'Era del Sot aquest dissabte. Ja saps, els tardeus de l'Era, amb entrada doble, consumició i, a més, sopar lo caixi. Muntem tot, tot el cap de setmana, pràcticament. Vinga, va!
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam, som-hi!
2: Ei, bona tarda, Enric! Mira, sóc en Cesc, de Bigues i Riells.
0: Hombre.
2: La millor festa major, sense dubte, serà aquest estiu. Que tenim a Enric Font!
0: Home!
2: Punxant allà! Segur que serà una nit màgica.
0: Sí, clar.
2: Vinga, una abraçada, guapo!
0: Apa, apa, home! Doncs, aviam, però no val, perquè és el teu poble. No val, no val! Però sí, sí, aquest que... Aquesta festa major estaré per Vigues i Reus. Sí. Sí, sí, sí. Això serà a finals de... no sé quin dia és. Sóc un desastre, vull dir, sí. Sí, sí. Oh, oh, oh. Va, 608-71-71-41, aviam. Quin desastre sóc, eh? Ara no sé ni quin dia és. Va, ara sí, festes majors... M'he perdut, eh? Aquí crec. Hola! Ep! Hola! Hola!
3: Com jo, Sant Cugat del Racó.
0: Ah, mira!
3: És un poble molt petit que hi ha a Navàs.
0: Ahà!
3: Per què? Perquè va ser la primera festa major que vaig estar amb el meu home, que encara ho és ara, després de 15 anys.
0: Ole!
3: I superbé.
0: Ai, sí.
3: I ens ho vam passar molt, molt bé. Molt bon record amb la gent de pagès d'aquí dalt.
0: Ole!
3: I res, ens agradaria molt anar a poder anar a l'era, perquè precisament ara amb la meva amiga dèiem d'anar-hi dissabte.
0: Ah,
3: i jo soc de d'Osona, jo soc del Bages. I Caribú i Rock 34 eren les meves discoteques.
0: Sí, sí,
3: així
0: sí.
3: Que aniria genial. Ah, moltíssimes gràcies.
0: Ai, a tu. Mira, veus? Va, tu també participa, 608-71-741. Festes majors, la millor, la que... Sí, la millor que has viscut. I per què, clar, vull dir, què la feia especial? Bueno, una estoneta més. Ara per això, Katy Perry, California Girls.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Aquestes són les novetats, de RAC 105.
4: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts, Segurament T'Estimo.

0: RAC 105.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. La vida està cada cop més cara.
3: Els preus no paren de pujar.
4: Un mango, 9 euros.
5: Robatori.
3: Inflació.
2: Necessites estalviar.
3: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
2: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
3: No pots canviar d'emissora.
6: No pots escoltar una altra cosa.
3: RAC 105.
2: La teva música.
1: RAC 105.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure. A RAC 105 ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
12: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
2: De 5 a 9
13: amb Enric Font.
14: 608-71-71-41.
15: Hola.
16: Digues.
17: A qui em busca?
15: Ah, no ho sé.
18: Ara m'he perdut.

0: això només passa al Jatardes.
1: Don Joan Ric, no sé si ja l'han dit.
2: Ah, i què?
1: És just acabo de sortir a la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Era una cançó que feia alguna així com... Sacaron, no caron, no diriron, no diriron, no i tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
2: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons.
3: Chacarons.
2: Oida.
3: Chacarons.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ja tardes. Amb
3: qui parlo?
4: L'Enric Pons.
5: Oh, que maco. Oh.

0: proposta de Milky, eh? Just the way you are. Versionant una miqueta aquesta història que sembla com un mashup, eh? Sí, sí. Recuperant també l'essència d'aquell Music Sounds Better With You, eh? Tardes. En fi, re, en 5 minuts que passen de les 7, això és el Ja Tardes, però si no ho saps jo t'ho explico.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu. Hola a tots.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, ja tardi. Va, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, recuperant temes mítics i agafant totes les seves variants de tots els estils. I avui, mira, per fer aquesta secció, farem un petit homenatge a Bob Marley. Home. És que, clar, un dia com avui, però del 1977 va treure l'àlbum Exodus, un dels discs més importants de la carrera de l'artista jamaicà. I mira, podem trobar aquesta cançó, que és una de les seves cançons més exitoses de tots els temps.

0: musical que et diu tranquil, que tot anirà bé, eh?
1: Sí, sí.
0: Des del primer acord ja sembla que el temps vagi com més lent, eh?
2: Hola.
0: El sol, mira, sembla que escalfi com una mica més, eh? I els problemes decideixin fer com vacances. És senzill.

canto perquè és John Legend. Sí. L'artista britànica també li va donar el seu toc personal. Però clar, és que d'estils en tenim com moltíssims. Com per exemple aquest èpic. Té un puntet així com, com a tendre també, no? Però... També hem trobat acústiques amb guitarreta d'aquestes així com ensucrades. Sí.

fins i tot versions bossa nova. Mira, toma ya. Elegant, així. Olé, olé, to. O fins i tot en chill out, que podrien sonar allà a Cafè del Mar. Amb una copa a la mà. Vas veient com es va ponent el sol. Oh, oh. O al tanto aquesta de bon rotllo així com estiuenca.

Pel tanto, aquesta ritme de soul amb un rotllo que sembla gospel. O aquesta que sembla una... És ska, no? Una mica, sí. Una rotlleta ska, sí. I si vols més ritme, tenim així com, com a salsera, no? Si salsera, bé. Digue-li... Que té un anglès com el meu, eh? Més o menys. O aquesta altra que també té, té el seu puntet. Home, una mica guitarrera... Que té un puntet com a... pel country, una mica, eh? Va, al tanto, perquè també existeixen cançons en castellà, o sigui, versions. No te preocupes. Todo está bien, sí. Tres pajaritos. Així s'anomena, eh? Tres pajaritos. O aquesta altra, mira. Aquesta, aquesta és com un Spanglish, eh? Sí. Porque todo ai. Va, i no poden faltar versions rock. Oita! Si vols més guitarrera, doncs... Oita. Pues que fins i tot l'hem trobat amb metal. Oh, yeah. És que... Va, i en dance trobem així com a drum and bass. Fins i tot amb una mica

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: Ole! És que és bonic, eh? El so de Bruno Mars. Aquesta història que tant demaneu en aquest programa, eh? Risky Tall. És que mola, mola, mola. Va, re, pràcticament 20 minuts que passen de les 7. Tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries per aquí.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-717-141. Va, un àudio. Ja explica'm quina és la millor festa major que has viscut mai. Que no sigui la del teu poble o ciutat, eh? Això és important. I explica'm què la feia o què la fa tan especial. Vinga, comentaris. Recorda que tenim megapremi, eh, amb aquestes entrades dobles per anar a la Festa Caribú a l'Era del Sot, amb consumició, amb sopar l'okashi, vull dir... Complet, complet. Aviam, hola.
2: Yep. I bona tarda. Hey. Bona tarda a tothom.
0: Hello.
2: Estic aquí escoltant, com cada tarda, el vostre programa,
0: Olé.
2: Que ens encanta.
0: Ai, gràcies.
2: Ens ajuda a passar la tarda, mira, cuinant, hey, recollint, netejant, o preparant-nos per anar al gimnàs.
0: De tot.
2: Doncs la millor festa, i així que recordo, és la darrera de l'any passat, okay, del barri de la Font de la Guatlla de Barcelona. I va estar molt divertida. A més, van fer un vermut musical molt xulo que van tallar al carrer i van fer una paella superbona. I va estar molt divertit, la veritat. És una festa de barri, una festa major, però molt xula. Us animo a anar.
0: Ah, mira.
2: Vinga, a veure si tenim sort.
0: Aviam.
2: Un petó.
0: Gràcies. Molt bé. Més festes per aquí, hola.
3: Ei, Enric Font. Ei. La millor festa major és la nostra, la de les Borges Blanques.
0: No.
3: Peti qui peti. Molts dies de festa major, molta bogeria. No ho sé, tenim un dissabte de festa major amb una trobada de gegantera que és espectacular, amb uns correfocs brutals, concerts, DJs, no parem.
0: No parem, com en aquest programa, eh? No parem. Però escolta'm, però no s'hi val perquè és la teva. No s'hi val. Has de ser un altre poble que no sigui el teu. 608-717-141, en una estoneta repassarem més. Recorda que pots guanyar un megapremi avui, eh? Vull dir que poca broma.
4: Ai, Déu meu.
0: Va, que anem a... És que m'agrada. Em fa molta il·lusió, escolta. Presento la meva última producció, que és una versió del tema mític dels The Corrs, amb el seu Breathless, que recorda que sortirà publicada aquest divendres i la tenim en exclusiva aquí, a RAC 105.

0: Sí, em fa il·lusió, em fa il·lusió. La nova proposta que et porto aquí a RAC 105, servidor l'Enric Font amb aquest Breathless. Està xula, sí. Come on.
1: No pares de xular-la? Demana-la. Ja tardes. Ja tardes. Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Porto amb mi.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
3: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
5: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: És una font de saviesa. És una font de bona música.
11: Ai, home.

0: Joe Carey amb el seu End of Beginning. Nosaltres aquí al Getardes, almenys, estem esperant que faci alguna cosa nova, no? Entenem que, clar, també és actor i està a tope de feina, però home, alguna coseta xula, no? Pot treure nova. En fi, res, uns 3 minuts que passen de 2 quarts. Aquí estem al Getardes, sempre engrescant a la tarda.
1: Ai, madre!
0: És el nostre objectiu, almenys. Escolta'm-ho, perquè és moment de repassar com portem la batalla d'avui, no? Sí, vinga.
2: El roast musical del Getardes.
0: Vinga, va, va, va. Vale, vale, vale. Toma. Avui, per fer aquesta roast musical, toca sessió de nostàlgia i de la bona, d'aquella de... Oh! Que bonic! Clar, perquè aquest cap de setmana, ja saps que a l'Era del Sot, fan homenatge a Caribú. Fan una festassa d'aquelles xules, als tardeus de l'Era. Festa oficial del Caribú, La discoteca, l'antiga discoteca d'Hostalets, de Balanyà. Clar, una sala que per molta gent no només era una discoteca, Era el lloc on començaven les nits, les amistats, els amors d'estiu, aquelles nits llargues, també. Per això enfrontem 3 himnes que segur que van sonar centenars de vegades en allà i que tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Va, així que agafa't fort i vota la teva. Anem amb l'opció número 1. És aquell house elegant i una melodia que continua funcionant dècades després. La que ens porta en Wando Project amb aquesta. King of my castle. És que m'agrada, m'agraden totes, de fet. Va, més. Anem amb més, anem amb més. L'opció número 2. Eurodents, aquell xulo, d'aquelles complien la pista en qüestió de segons, Ha de sonar això. I tothom que... A ballar, a donar-ho tot. Sí, allà, vinga, ole! The Sound Lovers, amb aquest Surrender. Va, anem amb l'última opció número 3.

0: cantades corejades a la història, no? Sí, la Mock to You, DJ Agostino. Va, arriba el moment de repassar, no? No sé què em passa avui la veu, eh?
1: Ai, Déu meu!
0: No ho sé. Són els aires acondicionats que em fan una mica... Sí o no? Sí, exacte.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga,
2: 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam! Estem fatal. Mira, hola. Ep, som pel tros, eh? Hola!
3: Bona tarda, Enric.
0: Ara! Bona tarda.
3: Ja em capatossa. Has posat tres cançons que... La puta... Ai,
0: perdó.
3: Quina seria per escollir. No sé, suposo que em quedaria amb l'última que deia... Cacaribu!
0: Oita.
3: Cacaribu!
0: Molt bé.
3: Quins festivals, quins records, que guais. Vam fer un Remember, no sé quan, fa uns quants anys, i em vaig veure el vídeo que van fer, sortia diverses vegades.
0: Què dius?
3: Collons. Ai, com passen els anys.
0: Ai, sí.
3: Bueno, doncs res, a veure si em toquen les entrades aquestes.
0: Aviam.
3: Apa-li, petonar-lo, bona tarda.
0: Ciao. Molt bé. Tela. Opció número 3, mira més.
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Soc la Susana d'Aigua Freda.
0: Sí.
4: Jo, la cançó que ara mateix aniria a escoltar al Caribú, sens dubte,
0: quina?
4: Seria l'opció número 3, la de Gigi D'Angostino.
0: Sí, D'Angostino.
4: Na-na-na-na.
0: Ole. Talent. Aquí hi ha talent. Senyor. Vinga, va. Recorda que cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Així que vota la teva preferida. Cacaribu. En fi, ai, que ens emocionem. Moment de Mark Ronson fent un petit tribut a Amy Winehouse, també, amb aquest

0: t'agrada que sigui de la ràdio?
1: El teu millor amic.
2: Escolta l'Enric.
3: Ai, quina gràcia.
0: Cada tarda de 5 a 9.
2: Ja tardes.
4: Amb Enric Font.
2: A RAC 105.

0: tot el que ens queda.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Mollón.
4: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
5: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar.
6: Sí?
5: T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: és el gran treball de Lady Gaga, sí, una de les més recents de la nord-americana, Shape of a Woman. Sí, s'anomena així. Va, que és tardíssim, tu. En menys, sí, en pràcticament uns 12 minutets, una mica més, arribarem a les 8. I tenim els missatges, molts comentaris i moltes festes majors d'aquelles xules que hem viscut, eh? Però busquem aquella que no sigui la del teu poble o ciutat, eh? Vinga. Has d'explicar el per què, què la fa especial, què la fa màgica.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
2: Doncs, a veure, jo soc de Granollers.
0: Ah, mira.
2: I tot i que la festa major de blancs i blaus és la millor festa del món mundial.
0: Sí, clar.
2: També està molt bé la d'un poblet que està aquí al costadet, que és la de Cardedeu, oh, en especial la zona del Polvorí, que cada any m'hi deixo caure i a fer allà la de meva berreta com toca. I ja aprofito per dir-te que... Cacaribu, cacaribu. Així que res, espero que estiguis passant una molt bona tarda. Adéu.
0: Adéu, adéu. Va, tu també, participa. Recorda que m'has d'enviar un àudio, el WhatsApp. No em truqueu perquè avui està vibrant tota l'estona el mòbil, però m'esteu trucant. No. Nota de veu. Àudio, el WhatsApp. Va, en una estoneta repassarem més. Ara, per això, els Måneskin, els italians que ens porten aquesta versió del Begging. Una altra que ens carrega les piles, eh? Sí o no? Sí!

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja! Ja!
3: Aquestes són les novetats de RAC 105.
4: Tenim tres novetats. La més nova de l'Enric Font, Breathless. També el nou remix que ha fet David Guetta del Just The Way You Are. I en clau catalana destaquem el primer avançament del futur disc dels Amics de les Arts.

0: Drac Sensi.
1: Sempre al dia
2: de les millors novetats. La vida està cada cop més cara.
0: Els preus,
3: home,
0: no paren de pujar.
4: Un mango, 9 euros.
3: Robatori.
0: Inflació.
2: Necessites estalviar.
0: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
2: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
0: No pots canviar d'emissora.
1: No pots escoltar una altra cosa.
0: RAC 105.
2: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja tardes.
5: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
6: Hola, mogollón.
0: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
1: Ja tardes.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
3: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
7: Només pel fet de comprar el cupó diari?
6: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Mira que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereix fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: RAC 105.

0: brutalíssim el treball de Nil Moliner. M'acuerdo de ti, evidentment. Com ens agrada. Bon, res, així m'ha iniciat l'última horeta juntets.
1: Ole!
0: Aquí al Getardes. Ole, ole, lo caracole. Va, recorda que avui estem repassant aquestes festes majors, però festes majors que no són del nostre poble o ciutat, eh? Aquella que vas viure i que t'ho vas passar espectacularment bé. Vull dir, quina és la millor festa major que has viscut que no sigui la del teu poble o ciutat? Explica-m'ho. I també, de pas, doncs, què la feia tan especial? Va, recorda, missatges al WhatsApp. Avui tenim mega premi. Pots endur-te, doncs, entrada doble per viure aquesta festa oficial de Caribú a l'Era del Sot, amb Toni Peret, Quique Tejada. A més, amb consumició i sopar a lo caixi. Vull dir, un pack complet, escolta. Doncs vinga, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 601.
0: Va, el que també tenim és la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical on precisament estem enfrontant cançons que podrien sonar perfectament en aquesta festa. Clar, tenim per una banda el so elegant dels Guando Project. Oh, que bona! King of My Castle. Aquesta que hem ballat unes quantes vegades, eh? Sí, sí. I per ballar, aquesta també, déu-n'hi-do, l'opció número 2. Oh. Eurodance, aquell del bo. Amb The Sound Lover, Surrender. Mira, tenim vots. Tenim vots com aquest, hola.
4: Oh, Enric Font, que difícil que ens ho poses, sisplau. Ai, ai. Aquesta batalla de cançons és impossible d'escollir. Quants moments viscuts a Caribú, eh? Sí. De fet, jo era de les que anava a Caribú si feia falta a peu. Jo soc de Centelles i anàvem, si feia falta, anàvem caminant a Caribú fins als hostalets de Balanyà.
0: Sí, sí.
4: Però vaja, jo si m'he de quedar amb una de les cançons, sens dubte, és la de Gigi D'Agostino, perquè representa Caribú al 100%. Que Caribú, que Caribú.
0: Mare meva.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: públic que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el 200.

0: aquesta cançó que és sinònim de gresca i festa. I, evidentment, ens aporta molta energia. El gran treball de Doctor Prats per aquest inici del tour. Barra, uns 17 minuts a les 8. Aquí al Getardes ja saps que estem repassant aquests missatges, aquests comentaris, aquestes propostes de les millors festes majors de casa nostra. Quina és la millor que has viscut, que no sigui del teu poble o ciutat, evidentment. Ja explica'm què els hi fa especial.
1: 608-71-7141.
0: Exacte. Avui tenim mega premi, ja ho saps.
2: Hola. Bona tarda, Monic. Ai, doncs jo, tot i que visc aquí a Vacarisses, soc de Cornellà. I sempre quedem des de que vam sortir de l'institut a les amigues de tota la vida. Quedem el divendres o dissabte del Corpus. I fem la mateixa ruta. Quedem sempre al mateix bar, anem després al Toc de Cor, que hi ha concerts, ens retrobem amb moltes persones de la nostra època. Fem la xerradeta, gaudim i estem juntes. O sigui, per això que no falti mai.
0: Exacte.
2: I res, les festes de Cornellà. Home. Així que us animo també a que pugueu gaudir-les i ja està.
0: Ja.
2: Així que res, un pato ben fort. Mira, estic escoltant la teva nova cançó.
0: Ai, pato. Gràcies. Aviam, va més. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Ei, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Bueno, una de les millors festes majors que vaig viure era les Escaules i l'altra és Sant Esteve d'en Bas.
0: Val.
3: Bueno,
0: sí.
3: Apa, moltes felicitats per al programa.
0: Gràcies, però escolta'm, però em podries explicar el per què, què els hi fa especial? Què els... M'entens, no? Però tu també pots dir la teva, 608-7741. De seguida repassarem més, que en tenim uns quants bastants. Escolta, sí. Ara és moment de punxar-te la proposta de Jack Jones amb Ray. Aquesta ens agrada, You Don't Know Me.

0: desconnectat de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric! Foca les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo! Benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar.
2: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens creus bé,
2: et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, amic Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
10: Enric Font.

0: És el treball de Tate McRae, amb aquest Greedy, que te'n va triomfar ja fa uns anyets, eh, això?
1: Sí.
0: Va, re, un dos quarts tocats ja de nou. I el nervis perquè és moment del veredicte d'aquesta batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight!
0: Exacte, eh? Moment de tancar la pista de ball d'aquest roast musical. Ole! Toma! Bé, també tanquem ja línies. Però què està passant? Només sona això. Ai, mare. En fi, va, que avui hem viatjat directes a les nits mítiques de Caribú. Home, aprofitant que avui regalàvem entrades a aquesta festa. A més, que hem recordat tres himnes que van marcar una generació sencera de Clubber. I la votació ha estat carregada de nostàlgia, de records, de ganes de tornar-la a liar. Anem a repassar les opcions que hi havia avui. Mira, per una banda, aquesta de Wando Project, eh? King of My Castle. Aquell so house tan característic de finals dels 90, una cançó que continua sonant a moderna cada dia d'avui. Això per una banda. Per l'altra, teníem aquest so eurodance que tantes nits ens va marcar, eh? Sí. The Soul Lovers. Aquest que se l'hem cantat. L'hem cantat tots els d'aquella època, eh? Surrender. I per últim, una que déu-n'hi-do. És que... Oh, pell de gallina. Vols parlar que és una cançó que no és només música, sinó records, amistats nits, emocions, amb Gigi D'Agostino, l'amor to you a Caribú. Però clar, només una pot guanyar, escolta'm. I clar, després de comptar tots els vots i reviure aquesta època irrepetible, ja tenim la guanyadora. La cançó que es corona com l'himne autèntic de discoteques com Caribú. Així que la guanyadora del roast musical d'avui és Bafoli. Evidentment. Evidentíssimament. L'himne que ha sobreviscut a modes, generacions i a dècades. La cançó que continua fent cantar a tothom des de la primera nota. Avui guanya la nostàlgia, avui guanya la història, avui guanya aquesta...

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort. Ah, perdó.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: quina festassa, no? Sí. La que ens porten la Naina amb la fúmiga. No sé ballar, el que em passa a mi. Sóc un sapastre, eh, jo. Faig el ridícul sempre, si és que és així, és així. Jo ho intento, escolta'm. Va, missatges, comentaris i festes majors, que avui que comença la Patú. I ho estem celebrant d'aquesta manera, recordant aquelles festes majors que hem viscut, però que no són les del nostre poble o ciutat, Va, explica'm. Recorda que tenim mega premi.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Bona tarda, Enric Font. Doncs mira, nosaltres som d'Olivella, del Garraf, però passem a l'estiu a la Vall Fosca, al Pirineu.
0: Mira.
2: I resulta, bueno, a peus d'aigües tortes, resulta que cada any doncs, anem corrent totes les festes majors que podem.
0: Oh.
2: I per mi, de les milloretes de l'any passat, la festa major de Mont-ros.
0: Oh.
2: Mont-ros, a Vall Fosca, fantàstic, us animo a venir.
0: Okay.
2: Super bon ambient, super rock and roll, super
0: venent.
2: Festa, super de tot.
0: Sí, super tot. Super tot.
2: Us animo a venir, de veritat,
3: Veus?
2: Perquè us ho passareu superbé.
3: Ole!
2: Gràcies.
0: Apa, adéu, adéu. M'ho està venent, Com si fos de... 608-7-7-4-1. A veure si ens dona temps a repassar uns quants comentaris més. També repassarem, aviam qui s'emporta aquestes entrades per gaudir d'aquesta festa que Caribú. Que, per cert, parlant de Cacaribú, mira què m'han dit per aquí. Hola.
4: Espectacular, Enric.
0: Què, què?
4: Treballar tot el dia, des de les 5 del matí fins a anar que arribo a casa.
0: Oh.
4: Però entrar al cotxe i trobar-me aquest himne.
0: Aquest himne.
4: De Cacaribú.
0: Especial. Que gran.
4: Enhorabona per haver pensat en això.
0: A tu, home, per escoltar.
4: Quins records.
0: Ai, sí.
4: Au, records del pastisser del poble.
0: Pastisser del poble. Va, que continuem. Arriba per aquí Madonna. Anem a recuperar una de les seves cançons, com aquest Hang Up.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: Per trobar bona música.
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
3: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
3: Instagram.
0: TikTok.
3: Facebook.
0: X.
3: YouTube.
0: I la nostra web.
3: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
3: Som a tot arreu.
0: 100.000.
26: I pujant.
0: RAC 105.
27: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
28: Enric Font.
27: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa als Jatardes.
1: Jo, quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i a lo millor no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de la cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. Oh. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja
3: tardes. De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Si no vols fer la migdiada, no, escolta l'Enric cada tarda.
5: Ah, vale.
4: Perquè escoltant l'Enric Font, no podràs agafar la sopa.

0: la proposta de Max Navarro, una d'aquelles que enamoren, evidentment, inigualable. Per cert, recorda que estarà amb nosaltres el Clotilde Fest d'aquest any, el dijous 25 de juny, a les 8 de la tarda del vespre, al Jardí del Palau Robert de Barcelona, al costat de la Naina. Ai, ben aviat t'explicarem com aconseguir aquestes entradetes dobles. Vinga, res, 3 minuts i arribarem a les 9. Això vol dir que... sí, toquem el 2, ja. Home, sí, amb la bici. Home, el que faci falta. Va, que abans de marxar hem d'esbrinar, aviam qui s'emporta aquesta entrada doble per gaudir de la festa Caribú, Caribú. Allà a l'era del sot, amb consumició inclosa i, a més a més, sopar lo caixi. Doncs atenció, perquè això s'ho emportarà... la Cristina Portet, enhorabona, ole, a gaudir d'una bona festassa d'aquestes xules, Tardé o tope. Va, demà hi tornem, demà... més bon rotllo, més bona música, ja saps, aquí el Xatardes. I més regalets, evidentment, que això no falta mai. Va, marxarem amb el so de Capital Cities. Recuperant aquesta ben xula, Safe and Sound. Safe and Sound. Apa-li, ara sí, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Sí, adéu. Oi, oi, oi.

0: tu. La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 2, 36, 38, 40 i 46. Els sols, el 7 i el 8.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: Escoltes tots els èxits de la música. La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Please welcome Olivia Dean.
0: Aquest és el So Rack 105.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: This is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105. La teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.